0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
3: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
4: Com el tren.
2: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
5: Acompanyats de persones expertes
6: que ens guien per les vies del passat.
2: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
6: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
7: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu. Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: A la primera selección española de fútbol femenino.
3: ¡Viva! Llega a la gran pantalla la historia que llevó al fútbol femenino español a conquistar el mundo.
4: Si yo tuviera una hija, no me haría ninguna gracia. Hay cosas de hombres y mejor no mezclarlas.
3: Ganadora del premio del público en el Festival de Málaga.
5: Que vean de lo que sois capaz.
3: 12 de junio en cines.
6: Hola.
7: Hola.
8: ¿Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
10: Bon dia, diumenge 7 de juny, diumenge de temperatures controlades. Núria Sarau, bon dia.
11: Avui les màximes es mouren entre els 26 i 32 graus. Hola, molt bon dia. La jornada comença amb alguns núvols a les comarques de Tarragona, s'aniran trencant i avui el dia acompanya a fer activitats a l'aire lliure. Això sí, ens hem de protegir del sol perquè l'índex ultraviolat és molt alt. Si és veritat que aquesta tarda tindrem algun ruixat molt localitzat al Pirineu. Ara mateix les temperatures van des dels 14 graus a Girona, 17 a Lleida, 20 a Tarragona i 22 a Barcelona. I si aneu a la platja, la temperatura de l'aigua del mar volta els 21 graus a la Costa Brava, 22 a la Costa Central i 23 a la Costa Daurada.
10: Repassem ara l'actualitat informativa. Els docents pacten una única jornada de vaga dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de les proves d'accés a la universitat. És la decisió que han pres els sindicats de professors després d'una reunió d'urgència aquest dissabte a la tarda, en què també han acordat convocar una manifestació diumenge 14 de juny al migdia. USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i el COS animen a les famílies, a les entitats en defensa de la llengua i a les associacions pel dret a l'habitatge que s'assumin a la protesta.
12: Una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
10: És Laura Gené, portaveu de la CGT. Com dèiem, la vaga de docents de dimarts coincidirà amb la visita del Papa i amb la selectivitat. El pontífex té previst arribar a Barcelona a 1:15 del migdia i pel que fa a les proves d'accés a la universitat, els docents ja han dit que les protestes no començaran abans de les 9 per garantir que els alumnes poden arribar als centres educatius on han de fer els exàmens sense massa problemes. Malgrat tot, es preveuen dies complicats pel que fa a la mobilitat a la capital catalana i voltants la setmana vinent. Per aquest motiu, el govern ha rectificat en les últimes hores i recomana ara sí teletreballar a qui visqui o treballi a la demarcació de Barcelona entre dimarts i dimecres. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
13: Hem considerat que era oportú fer una recomanació perquè les empreses amb la seva seu a la província de Barcelona i també els treballadors de la província de Barcelona, doncs, que les feines, les tasques que fagin puguin ser susceptibles de ser encabides en el teletreball, doncs que es faci.
10: Encara sobre l'Església, l'arcabisbat de Barcelona ha desmentit de forma taxativa que el cardenal Oromella hagi encobert mai cap cas de pederàstia després de la investigació del diari El País. Poques hores després de l'inici de la visita oficial de Lleó XIV a l'Estat, la diòcesi va reiterar la seva condemna a qualsevol episodi d'abús, Soledad Domínguez.
14: El comunicat respon a la notícia que va publicar divendres El País, que incloia el nom del cardenal Oromella en una llista dels càrrecs de l'Església que haurien ocultat casos de pederàstia. La nota oficial reitera la condemna de la institució a qualsevol tipus d'abús de poder o sexual i recorda que Oromella ho ha fet personalment en múltiples ocasions a través d'al·locucions, homilies i escrits, tant ara com en el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola.
10: El Papa no arribarà a Catalunya fins dimarts, però és cert que ja ha dit les seves primeres paraules en català.
15: Y me haría muchísima ilusión si lo puedo enseñar tres palabras en catalán.
5: què són. Us espero, tinc ganes de veure-us. De veure-us. De veure-us.
6: De veure-us.
10: A través de les nocions, ara ho sentíem, de la periodista de Ràdio Estel que viatja aquests dies a l'avió papal. A Ser Catalunya hem parlat amb el responsable de l'últim espai que el papa visitarà a Catalunya, és la capella de l'aeroport del Prat, on beneirà un nou sagrari que encara s'ha d'instal·lar. L'espai, desconegut per la majoria, es troba a la terminal 1 i s'hi poden fer misses, tot i que s'ha d'avisar amb temps, Sole.
7: El diaca, que s'encarrega de supervisar periòdicament la capella, en Florenci Travé, diu que de misses se'n fan molt poques.
15: A Madrid hi ha 4 terminals, hi ha 4 capelles i hi ha el millor. Les demandes d'aquestes surten un promís d'una diària. En canvi, aquí, la demanda és el millor de 7-8 a l'any.
7: I que tampoc hi ha un grup estable de fidels que utilitzin aquest espai.
15: No hem aconseguit, de moment, generar algun grup de gent que hi hagi per allà, de treballadors de l'aeroport o de tal, que vulguin, diguem-ne, participar d'algun tipus d'activitat més comunitària.
7: Sí, estan expectants que la visita del papa serveixi per donar més visibilitat a aquesta capella.
10: Publicitat i tornem.
16: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
10: Tres minuts i seran les 9 del matí. De la crònica política, Esquerra ha posat en marxa la maquinària per si la legislatura espanyola es complica i s'avancen les eleccions generals. Una maquinària en marxa quan encara no s'ha resolt què passarà amb Gabriel Rufián. Laura Pons.
17: El portaveu d'Esquerra a Madrid vol posar condicions per seguir com a candidat. Bàsicament, dos requisits: tenir més poder de decisió dins de la direcció i poder triar els seus companys del grup al Congrés. Una possibilitat, la de configurar la llista a Madrid que Junqueras es descarta.
18: Però és evident que les llistes d'una organització política les fan els militants d'aquesta organització política.
17: Encara no s'ha decidit qui configurarà les llistes, això es farà quan es convoquin eleccions, però el que sí que fixa el reglament són els avals que es necessiten per ser candidat i com seran les primàries en cas que hi hagi més d'un candidat.
10: I un apunt en infraestructures, a les 11 d'aquesta nit s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després que una avaria d'un tren a la Sagrera afectés el trajecte entre Figueres i Madrid. Un centenar de passatgers van haver de ser evacuats pels bombers.

0: És la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que ha estat aquesta nit la gran sorpresa d'una nova edició de la Primavera Sound al Parc del Fòrum, que tancarà avui després de reunir 287.000 espectadors. Una edició passada per aigua, especialment dijous, que va obligar a cancel·lar actuacions d'alguns caps de cartell com Bad Gyal. Avui, que a Berga, s'acomiadaran de la Patum amb la Patum completa, que tornarà a omplir la plaça Sant Pere. Això serà a partir de 9:15. Ens queden els esports. El Barça de bàsquet es classifica per les semifinals dels play-offs. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Els blaugrana van guanyar per 76-100 a Camp Múrcia i es classifiquen per les semifinals de l'ACB. Els blaugrana jugaran contra la Laguna Tenerife, que ha eliminat, contra tot pronòstic, el Real Madrid, guanyant-li l'últim partit de la sèrie a casa seva. D'altra banda, Guardiola va beneir ahir els fitxatges de Julián Álvarez i Bernardo Silva pel Barça.
2: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
3: I Julián?
2: També és molt bo.
1: L'entrenador de Santpedor, a una presentació d'un Cruyff Court a casa seva, a Manresa, va confirmar que no tornarà a entrenar a curt termini.
0: Gràcies, Santi. Doncs amb la informació esportiva arribem, com sempre, al punt de les 9 del matí.

0: Avivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Lo mejor de Avivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: SER Catalunya Barcelona.
3: Aquest diumenge el Tot és Comèdia. Ens vindrà a veure l'actor Pablo Capuz, que es va donar a conèixer a la sèrie Merlí. Ara escriu, produeix i interpreta el seu primer monòleg, Soham, al Teatre Gaudí. I, a més...
4: Em vaig girar les coses i vaig dir... És aquí.
3: Poeta de dia...
4: És aquí amb vosaltres.
5: I tornarem a equivocar-nos.
3: I baixista del grup Obeses de nit. Visitem la casa familiar de Jaume Coll Mariner a Muntanyola.
2: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
6: La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
7: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
6: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Las siete maravillas mundiales. Monumentos históricos al fútbol ocurridos durante la disputa de un mundial. En el número uno.
2: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol para Borruchaga siempre.
1: El gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 86.
2: Genio.
1: ¡Qué maravilla nos deparará este mundial! Sea cual sea, te lo contará el mejor equipo de la radio deportiva. Una maravilla más. A partir del 11 de junio, todo el Mundial de Fútbol en Carrusel Mundial.
3: ¡Dios existe! ¡España es una de...!
1: En SER, vibramos contigo.
4: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
5: El Cielo Protector se publicó en 1949 y está considerada como una de las 100 mejores novelas del siglo XX. Como dijo Tennessee Williams, esta es una novela salvaje y aterradora, una alegoría del hombre y sus desiertos. Habla de la soledad, de la búsqueda de la propia identidad, de la posibilidad de escapar, y tiene un personaje femenino inolvidable.
6: Se despertó. Abrió los ojos. La habitación le decía poco. Había estado demasiado sumergido en la nada de la que acababa de emerger. No tenía fuerzas para definir su situación en el tiempo y en el espacio. Tampoco lo deseaba. Estaba en algún lugar. Para regresar de la nada había atravesado vastas regiones. En el centro de su conciencia había la certidumbre de una infinita tristeza. Pero esa tristeza lo reconfortaba, porque era lo único que le resultaba familiar.
4: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
7: ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
8: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
9: ¿Lo de siempre, Marta?
7: Claro.
8: Alexa, pon las noticias de la SER.
10: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
11: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
12: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
7: ¿Verdad?
11: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
12: Alexa, pon las noticias de la SER.
11: Cadena SER. Dicho y hecho.
13: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
14: El 17 d'octubre de 1917, en algun punt remot de l'Austràlia Meridional, prop del petit assentament d'Oldea, es va clavar la darrera travessa d'una via destinada a cosir un continent. Feia 16 anys que les 6 colònies australianes s'havien federat per formar el Commonwealth d'Austràlia. Però aquell nou estat naixia amb una paradoxa immensa. Perth, la capital d'Austràlia Occidental, continuava separada de les ciutats de l'est per milers de quilòmetres de desert. El contacte era possible, sobretot, per mar, travessant la gran badia australiana en un viatge llarg, incòmode i sovint dur. Per això, quan Austràlia Occidental va acceptar entrar a la Federació, una de les condicions per incorporar-s'hi va ser la construcció d'una línia ferroviària que unís l'oest amb la resta del continent. El 1907 es va iniciar el disseny del traçat de la línia que anava des del Port Augusta, a l'Austràlia Meridional, a Kalgoorlie, Austràlia Occidental. En total, 1.700 quilòmetres de vies que es van començar a construir el 1911. Les vies van avançar alhora des dels dos extrems, cap a l'oest des de Port Augusta i cap a l'est des de Kalgoorlie. Però la Primera Gran Guerra Mundial va complicar l'arribada de materials i també la contractació de mà d'obra. Va fer falta 5 anys, 2,5 milions de travesses de fusta i 140.000 tones de raïls per acabar la feina. 5 dies després de completar-se la línia, el primer tren de passatgers va sortir del Port Augusta i va arribar a Kalgoorlie 42 hores i 48 minuts més tard. El correu entre Adelaida i Perth es va escurçar 2 dies i els viatgers que anaven cap a l'est podien arribar a Melbourne 3 dies abans que s'hi feien el trajecte en vaixell. Als vagons hi havia menjador, piano, saló, cotxes llit de primera classe i fins i tot les primeres dutxes calentes instal·lades en tren. Ara bé, aquesta història també té una part fosca. El traçat passava per una font d'aigua l'aigua permanent, que era el nucli d'un antic centre de xarxes comercials aborígens. Per culpa de la necessitat d'aigua per les locomotores de vapor, el 1926 va acabar assecant l'aigua moll d'Oldea i la seva població va haver de buscar altres llocs per viure. El progrés dels colons blancs no anava al mateix ritme que els aborígens australians.
9: Benvinguts al tren de la història.

Dia, avui no anem tan lluny a l'hora de fer el nostre trajecte. De fet, la primera parada ens portarà fins a la Roca dels Bous, a Sant Llorenç de Montgai, al municipi de Camarasa. Allà, fa uns 50.000 anys, hi va viure un grup de neandertals. Però aquesta vegada no ens hi acostarem només amb les eines habituals de l'arqueologia, sinó també, atenció, amb unes ulleres de realitat virtual, entorns hiperrealistes i reptes interactius, per convertir aquest jaciment prehistòric en una experiència immersiva. Com s'ho han fet per combinar la recerca científica amb les grans tecnologies del present, doncs per fer-ho accessible al gran públic? Avui en parlarem amb una de les persones que han format part de l'equip d'aquest projecte que de seguida us presentem. I després d'aquest passat remot farem un salt cap a una memòria molt més propera, però igualment decisiva: la Catalunya rural de postguerra. Amb l'Assumpta Serra entrarem a l'univers de Pas a Pas, una novel·la situada en un poble d'Osona entre el 1940 i el 1956, on la història no s'explica des dels grans noms, sinó des de les cases, els camps, les fàbriques, els camins, les pors i els silencis i les estratègies quotidianes per tirar endavant en una època realment complicada. Una novel·la que és molt més que una novel·la, com veureu d'aquí una estoneta. O sigui que avui, al tren de la història, viatgem des del desert australià fins a la prehistòria del Pepiní.

0: Ara fem un viatge cap a un temps que sembla gairebé impossible d'imaginar. Ens situem a la Roca dels Bous, a Sant Llorenç de Montgai, al municipi de Camarasa, en un paisatge del Prepirineu on fa uns 50.000 anys aproximadament hi van viure un grup de neandertals. La gràcia és que aquest viatge ara també el podem fer amb realitat virtual, perquè s'ha posat en marxa una nova experiència de visita que combina la recerca arqueològica amb noves tecnologies com la tecnologia immersiva, entorns hiperrealistes i reptes interactius per acostar-nos al món dels neandertals d'una manera directa, entenedora i fins i tot diria que emocionant i tot. Durant més de dues dècades, la Roca dels Bous ha proporcionat un registre excepcional per entendre com vivien aquells grups humans. I ara, totes aquestes evidències científiques fan un salt cap al gran públic per unir els neandertals amb la realitat virtual. Vaja, la prehistòria amb els llenguatges del present. I la persona que podríem dir que ha fet de pont entre aquests dos àmbits és qui ens acompanya. És l'investigador postdoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, en Xavier Roda. Xavier, benvingut al Tren de la Història. Moltes gràcies.
1: Hola, bon dia.
0: Clar, aquest jaciment, els que hi enteneu, dieu que és un dels més importants pel que fa a neandertals de casa nostra. Per què és tan important la Roca dels Bous? Ho dic per situar-nos després i entendre també la importància del que heu fet a nivell d'aquesta tecnologia que heu aplicat ara.
1: Doncs bé, la Roca dels Bous juga un paper important dintre d'aquestes ocupacions neandertals del període que nosaltres anomenem Paleolític Mig, perquè sobretot portem una trajectòria molt dilatada d'excavacions, el qual ha permès recuperar moltíssimes dades, milers, diversos desenes de milers de restes de les eines que van fabricar aquests neandertals, del que van consumir, sobretot animals que van caçar, i també, molt remarcable, diverses desenes de focs, de fogueres que van fer allà per a protegir-se del clima fred que hi havia en l'època que vivien, que popularment s'anomena aquesta edat de gel, i també doncs, per a cuinar, tenir llum i protegir-se una mica del que seria l'entorn natural.
0: Clar, és que són quants anys porteu de campanya en allà, excavant?
1: Doncs les excavacions van començar a finals dels anys 80, però el projecte actual va començar al voltant de l'any 2000.
0: Clar, és que això són 25 anys llargs, més tot el que d'abans, d'anar fent excavació, i per tant m'imagino que la quantitat d'informació que es deu tenir et permet fer-se una idea de com vivien aquella gent, no?
1: Exacte. Nosaltres el que tractem de fer quan excavem és recuperar el màxim de dades. Això ho fem excavant amb molta cura, amb tornavisos, pinzells, molt a poc anar traient tots els sediments, que són sorres molt fines, i recuperant tots els objectes i posicionant-los, gràcies a la tecnologia, al que seria l'espai. Amb l'ajut d'un teodolit làser, una estació total, el que fem és recuperar com la posició d'aquests objectes i després els estudiem. Hi ha diversos especialistes que estudien els diversos materials per intentar recuperar doncs, moltíssima informació d'aquest gran trencaclosques de milers de peces i intentar reconstruir com vivien aquests grups neandertals, que és al final el que volem, no? Explicar com vivia aquesta gent de la prehistòria.
0: Clar, jo normalment en el programa quan tenim arqueòlegs que fan una excavació i venen a explicar els resultats de la seva recerca, sempre els demano com ens ho hauríem d'imaginar, com ens ho hem d'imaginar? Que de fet és la pregunta que segurament t'han fet a tu més d'una vegada. Passa que ara gairebé els deus dir, posa't les ulleres i podràs fer-te una idea molt més clara, perquè de fet el projecte aquest que heu presentat ara té relació amb això, no? En fer aquest pont cap a les noves tecnologies. No sé si dic per dir-ho, per convertir-ho en realitat, és que, vaja, no vull fer aquí gaire ciència-ficció, però és gairebé com una mena de màquina del temps que et permet viatjar cap allà a partir de les evidències que teniu, no?
1: Exacte. Nosaltres, un dels problemes que tenim, els que treballem en les èpoques més antigues de la prehistòria, el paleolític, és que costa molt imaginar-se o que la gent entengui el que estem trobant. Nosaltres no trobem edificis, murs, construccions, simplement són petites restes, molt fragmentades. Llavors, que la gent imagini o visualitzi com eren aquests grups humans o com vivien, costa molt. Llavors, nosaltres sempre hem estat molt preocupats, no?, de transmetre aquests coneixements, i el que vam veure és que la realitat virtual, doncs, ens oferia una oportunitat

0: possibilitat d'anar més enllà de dibuixos o reconstruccions més tradicionals i fer una mena, de, com tu has dit, de màquina del temps, no? Que intenti recrear d'una manera molt realista aquests, com vivien aquests grups al que és el nostre jaciment.
1: Uh-huh. I aquí és on us heu posat a treballar amb una empresa que us ha ajudat a desenvolupar a aquest projecte, que forma part d'un concepte que en anglès es diu Serious Games, que és una cosa que em fa molta gràcia, que és això de com jocs seriosos, no? Què són els Serious Games?
0: Doncs bé, això és una corrent que dintre del món acadèmic el que intenta aplicar és, amb altres paraules, seria fer un videojoc amb contingut científic. És a dir, agafar totes les dades que tu pots tenir com a investigador de múltiples disciplines i intentar el que ara es diu gamificar-ho, no? Una ludificació d'aquests continguts i fer que, mentre els participants estan, doncs, literalment jugant amb el que són els teus coneixements, doncs aprenguin de manera gairebé involuntària tot el que tu has anat recuperant. Mm-hmm. En el nostre cas, doncs, com vivien aquests grups, que feien el jaciment i una mica quines eren les eines que feien servir, els animals de l'entorn i com més seria, no?, tot aquest paisatge prehistòric a l'època de fa uns 50.000 anys.
1: A més, estava pensant que a vosaltres, com a científics, això també us deu ajudar per ordenar el que heu anat trobant i fins i tot, m'imagino, plantejar, resoldre potser alguns dubtes dels que teníeu, no? Perquè fins i tot per vosaltres veure-ho també us ha d'ajudar.
0: Exactament. Un dels reptes que vam tenir a l'inici d'aquest projecte, junt amb l'empresa dedicada a l'audiovisual i al patrimoni cultural, era visualitzar com volíem veure, no?, aquests neandertals, i també ens vam tenir que obligar a posar-nos moltes qüestions o decisions que mai ens havíem tingut que enfrontar. Uh-huh. En com eren físicament aquests neandertals, quants neandertals hi havia, no?, realment al que és el jaciment, com estaven distribuïts al voltant d'aquests focs que hem anat documentant, i tota una sèrie de preguntes que en el dia a dia potser no t'hi poses, no?, quan estàs excavant. També com era el paisatge, l'entorn, els tipus d'arbres, la vegetació...
1: Ah, però tot això tot... devia ser diferent, no?
0: Exacte, era relativament diferent al que és ara, sobretot més proper a un clima més fred, amb arbres com els pins, per exemple, que ara encara els tenim, i una vegetació i una fauna salvatge, doncs, molt més rica de la que tenim actualment.
1: Quina mena de fauna hi havia en aquell temps?
0: Doncs hi havia, per exemple, cabres, hi havia bòvids, també, per exemple, com a curiositat, hem documentat moltes tortugues.
1: Tortugues?
0: Que probablement estaven no només consumint, sinó també fent servir com a recurs, probablement per a fer algun tipus de recipient o algun tipus de eines.
1: La closca de la tortuga.
0: Exactament.
1: No?
0: I això és una de les coses, per exemple, que hem integrat en alguns dels reptes, aquests ludificats que hem desenvolupat.
1: Mm, clar, perquè la cosa és, vosaltres heu anat trobant tota aquesta informació, que una cosa és tenir-la com a coneixement científic i publicada amb articles acadèmics i tot plegat, i després l'altre és dir, molt bé, com això ho convertim, no?, en una experiència que sigui a l'abast de tots els públics i que tingui un discurs, una narrativa, una ludificació, que aquí també m'imagino que vosaltres heu hagut de plantejar els reptes que posàveu en la gent. Perquè això, perquè ens en fem una idea, és quan la gent visiti el jaciment, té l'opció de posar-se unes ulleres de realitat virtual, oi?
0: Correcte. Nosaltres el que tenim a la Roca dels Bous des de fa més de 15 anys és una visita oberta al públic, que fins ara el que oferíem era unes tauletes digitals on podíem veure continguts audiovisuals, i un cop al que és el propi jaciment hi ha uns guies que et fan una explicació més detallada. Ara el que proposem és substituir aquesta tecnologia, que ara ja està molt, molt extesa, no?, per aquestes ulleres de realitat virtual, i el que fan els visitants és... participar en aquesta experiència a l'inici del que és la visita, i un cop han vist, no?, com seria aquesta reconstrucció o com ens imaginem nosaltres que seria el jaciment, doncs podem fer junt amb el guia la visita al jaciment i veure, doncs, el que estem trobant, com és el jaciment ara mateix, i veure també, no?, el salt tan gran que hem fet des d'aquesta sorra amb pedretes que trobem nosaltres i petites restes a el que estan veient a les ulleres, que és més proper al que seria un videojoc.
1: Mm. I què han d'anar fent? Han d'anar superant proves o com funciona això?
0: Exacte. És el que ja ha plantejat són tres reptes, que són com una mena de jocs de pistes, com si fossin petites escape rooms que et plantegen enigmes o reptes sobre la vida diària d'aquests neandertals. Ara mateix hi ha tres desenvolupats dintre d'aquest projecte. En un d'ells tenim que aconseguir coure diferents tipus d'aliments, tant càrnics com vegetals. En un altre tenim que ajudar el grup a encendre un foc. I en el tercer hi ha un individu que ha estat ferit i tenim que fer un remei per a curar les seves ferides. Llavors, tot resoldre aquests tres reptes doncs, ens serveix per veure doncs, tots els coneixements que tenien els neandertals sobre el seu entorn, com feien les eines, veure doncs, tot el que seria com és la seva vida diària. No? No només veure el que és el paisatge i la resta, sinó entendre com es movien, quines activitats feien i quines tasques no tenien que assumir.
1: Ara, mentre t'escoltava, pensava, a veure, coure carn, vegetals, tampoc sembla tan difícil. Per nosaltres, suposo que per als neandertals devia ser una mica més complicat. Vull dir que s'ha de trobar el foc, no? Com, o s'ha de caçar, o com, de què es tracta?
0: Doncs, per sorprenent que sembli ara, durant molts anys s'ha qüestionat si els neandertals podien o no controlar el foc de manera estable. Nosaltres no tenim cap dubte, perquè en aquest jacement hem trobat gairebé una cinquantena de focs que van fer aquests neandertals, no?, durant totes les ocupacions que van fer-hi. Però és això, no? A nivell científic, arqueològic, doncs s'ha plantejat molts cops si aquests homínids, que són parents propers nostres, eren capaços de controlar aquest foc per cuinar o fer moltes altres tasques, i també és un repte, no?, saber com podien encendre'l. Per encendre'l no, ells no tenien encenedors com tenim nosaltres, tenien que fer servir diferents elements, com són, per exemple, el sílex, la pedra foguera, elements ferruginosos com la pirita o els bolets de soca, per a fer que aquestes espurnes, no?, que estem produint amb aquests elements doncs puguin prendre i acabar encenent petits troncs o branques que són el que inicia el que serien els focs.
1: La de la ferruginosa i la pirita ho entenc. Has dit bolets de soca?
0: Exacte. Normalment, per a que nosaltres puguem mantenir aquestes espurnes i que fer que prengui les branquetes o les parts més seques, no?, que serveixen per iniciar el foc, el que feien servir era, per exemple, restes de bolets secs que creixen a les soques dels arbres, que són molt poroses i fan que aquestes espurnes doncs, quedin allà com fent una mena de petites brases i les puguis transportar fins al lloc on has preparat el que és el foc.
1: Això, deixem fer-te una pregunta molt bàsica, molt senzilla. Com dimonis ho sabeu, això? Perquè, esclar, vull dir, a veure, els bolets, que jo sàpiga, no queden. El procés de la natura és que al final acaben podrint-se, no?, i degradant-se. Com heu arribat a aquesta conclusió?
0: Doncs nosaltres com a arqueòlegs combinem diverses branques. Per una part tenim estudis molt detallats sobre els carbons que formaven part d'aquests focs que van fer la prehistòria. S'estudien amb molt detall aquests fragments que van sortint i podem saber no només els arbres dels quals venien, sinó també fins i tot arribar a conèixer si eren troncs, branques, feien servir més fulles. Llavors per ahir vindrien algunes de les dades. Després també fem servir comparacions etnogràfiques amb poblacions que encara viuen o fan pràctiques semblants a les que podien ser, no?, a una vida més al camp. I per últim amb el que es diu arqueologia experimental, on s'intenta recrear, no?, com es farien servir totes aquestes eines que anem documentant als jaciments. Llavors amb una combinació de totes aquestes dades doncs s'arriba a inferir, no?, processos més complexos o més elaborats com seria com estàvem fent el foc fa 50.000 anys.
1: Això que expliques ara, que és tot el procés científic de recerca, és el que fa que després, quan un visitant es posa les ulleres de realitat virtual, es trobi aquest repte que pugui fer això que dèiem, de buscar aquests elements i fer el foc. Clar, vull dir que de fet és la gràcia, no?, de fer de pont i poder enllaçar amb podríem dir-ne, amb la divulgació, amb aquestes noves tecnologies, en aquest cas amb el tema del foc, però deies que n'hi havia un parell més, precisament relacionat amb el foc, que és fer el foc entre la comunitat, que lliga amb això dels neandertals, que és aquest debat que deies abans, que durant molt temps es considerava que els neandertals no se sabia si dominaven el foc, si el sabien fer. Clar, amb la quantitat de focs que heu trobat vosaltres, això és no hi ha dubte en aquest sentit, no? Amb la quantitat de carbonets que heu trobat al jaciment.
0: Sí, no només això, sinó que també el que veiem nosaltres al jaciment és que hi ha focs que ocupen espais diferents. Hi ha una sèrie de focs que serien més els que es feien servir per a cuinar o per a, al voltant, fabricar els diferents tipus d'eines. En canvi, hi ha d'altres que estan molt enganxats a la paret, que probablement servien només per a escalfar-se o per a il·luminar durant les nits. És a dir, que aquests grups neandertals eren conscients, no, de diferents usos que tenien aquests focs que feien, i els disposaven dintre de l'espai de l'abric que estem excavant per a fer diferents tasques.
1: Mm-hmm. I ens els hem d'imaginar vivint en aquella zona durant tot l'any? O es anaven movent d'un lloc a l'altre, aquesta gent? Ho podeu saber, això?
0: Sí, els neandertals, com la majoria d'habitants de la prehistòria, eren grups caçadors-recolectors, i el que feien era moure's dintre del territori que estaven, diguem, explotant o traient recursos en diferents èpoques de l'any. Llavors, el que tenim a la Roca dels Bous són petites ocupacions de setmanes o potser alguns pocs mesos que van repetint-se de manera cíclica durant molts centenars o milers d'anys. Diguem que els neandertals coneixien diferents punts a la zona aquesta del Prepirineu, el que és l'actual comarca de la Noguera, i anaven, doncs, movent-se per diferents llocs, seguint el ramat, seguint els recursos naturals que ells coneixien. Per exemple, una de les raons per les quals hi ha aquí el jaciment és perquè està al costat d'un curs fluvial i una zona que està connectant tot el que és la plana de Lleida amb l'inici de les muntanyes del Prepirineu. Llavors, molt probablement els ramats passaven per aquesta zona quan s'estaven movent de nord a sud, i també, doncs, per a veure, no, a la vora d'aquest riu, i era una font, no, de recursos i de riquesa que aquests grups, doncs, estaven explotant.
1: Ramats de cabres?
0: Sí, de cabres, de bòvids, també d'animals semblants als actuals cavalls. Llavors,
1: semblants perquè no eren els cavalls que tenim avui en dia, no?
0: Exacte, les espècies són... no són exactament iguals, sí que són molt semblants, però hem d'imaginar-les, la majoria d'elles, més grans, uh-huh, a nivell de mida. Llavors, el que feien aquests grups era abatre algunes d'aquestes preses, descarnar-los a prop del lloc on els havien caçat, i unes parts les portaven cap a llocs com aquest jaciment de la Roca dels Bous, on els cuinaven i els consumien junt amb altres recursos vegetals, de plantes o arrels o fruits silvestres que recollien, i bàsicament això és el que formava la seva dieta.
1: Això és un altre detall. Si arribeu a la conclusió de que els escarnaven allà on els caçaven, és perquè no heu trobat tot l'animal sencer, m'imagino, a la cova, en el jaciment, no? Suposo.
0: Sí, normalment els jaciments que nosaltres diem que són d'hàbitat, que és on estaven ells vivint i dormint, no trobem les carcasses o els esquelets complets dels animals. També és molt lògic, no, que no transportin tot el que és la peça, no, caçada, sinó que agafen les parts més nutritives o el que no han consumit en el moment de caçar-lo, i el porten cap al lloc on està l'altra part del grup, perquè no tothom aniria tampoc a caçar, sinó només una part del grup. Mm. Llavors, el que trobem al jaciment són sobretot les parts més nutrients, més nutritives, i el que són les extremitats o parts semblants.
1: O sigui que la cuixa de cabrit és una cosa que llavors ja es menjava, per dir-ho així, no?
0: Exactament.
1: Mm-hmm. I que la cuinaven. Vull dir que no, que això també és important, que tornem amb el tema del foc i el que dèiem abans. Mm?
0: Sí, sabem que cuinaven els... aquests recursos càrnics, perquè molts dels ossos apareixen cremats, i no només això, sinó que probablement també feien servir aquests ossos després com a combustible o netejaven el que era l'entorn, perquè gran part de les restes òssies que hem trobat estan cremades, el qual vol dir que recollien totes aquestes deixalles que havien deixat ocupacions anteriors o àpats anteriors, i les llançaven al foc per a fer-ho servir com a combustible i també per a netejar el que era l'hàbitat, no, que estaven ocupant.
1: Mm-hmm. Clar, aquesta és la gràcia de poder fer servir les noves tecnologies, que és tot això que estem explicant, que de viva veu és molt fàcil imaginar-s'ho, no? I un ja s'hi troba, no? Ara jo ja m'imaginava aquell paisatge amb aquests neandertals per allà. Una altra cosa és quan tu visites un jaciment, tal com dèiem, i no tenir l'opció de tenir un arqueòleg que t'ho vagi explicant mentre ets al jaciment. Per això la importància d'aquestes ulleres. De, quan les heu començat a posar en marxa, la, què és el que us comenten els primers usuaris? És a dir, quan la gent es treu les ulleres, o quan vosaltres els veieu allà, què és el que us diuen? Què és el que els sorprèn més?
0: Bé, com amb la majoria d'experiències de realitat virtual, el que més sorprèn és que de seguida el teu cervell fa un clic i pren com a real el que està veient. Al cap de 5 segons, el cervell ja, diguem que l'ha enganyat completament la realitat virtual i pren com a real l'experiència que estan fent. A més, nosaltres el que hem fet és una experiència on no es fan servir comandaments i directament amb les mans pots interactuar amb els objectes i on pots moure't dintre d'aquest espai. No és un vídeo a l'ús, 360, com hi ha a moltes altres experiències on no pots interactuar, sinó que seria més propi, no, del que dèiem d'un videojoc. Llavors et pots moure dintre d'aquest jaciment que hem reconstruït i també pots agafar molts dels objectes que serveixen per a resoldre, no, aquests reptes que estem plantejant. Llavors això fa que encara sigui molt més immersiva l'experiència, ja que pots interactuar amb l'entorn i amb tot el que són els estris, no, que hi ha al que és el jaciment.
1: Això, no sé si dir que canvia la manera d'explicar i d'ensenyar i d'aprendre sobre prehistòria, però sí que obre un camí que m'imagino tu com a especialista, que et deus plantejar també moltes possibilitats de que es poden fer moltes coses, no? Amb això dels Sirius Games que dèiem abans.
0: Sí, nosaltres pensem que en un futur, doncs, és la via, no, per aprendre història i per realment cridar l'atenció d'aquestes generacions més joves, que molts cops consideren, no, que els museus són una cosa avorrida, que és una cosa feixuga d'anar a fer la visita. Doncs amb experiències com aquestes el que aconseguim és que agafin els coneixements directament, que puguin formar-hi part i sense donar-se compte aprendre, no, com era aquesta gent, perquè realment un cop acaba l'experiència els usuaris saben molt bé, no, quin aspecte tenien aquests neandertals, com anaven vestits, com era, no, el jaciment, l'entorn, els objectes que hi ha al terra, com eren els focs que feien. Es queden amb unes imatges que són molt poderoses del que era la prehistòria, en aquest cas els grups neandertals, que d'altra manera, quan anem a un museu i veiem uns objectes a una vitrina, que al final són pedres o fragments d'ossos d'animals, doncs no tenim mai. I precisament un dels objectius, no, que teníem quan vam iniciar aquest projecte era aconseguir, no, doncs una imatge molt més propera o molt més fidedigna del que estàvem trobant al jaciment, i creiem que amb aquest repte, no, amb aquests conjunts de reptes que hem fet, doncs ho hem aconseguit.
1: Vaja, és un nou camí que s'obre en el món de la divulgació de la prehistòria, i estic segur que, vaja, que això només és un primer pas. A tu, Xavier, personalment, quan et vas posar les ulleres i vas fer l'experiment, quina sensació vas tenir? Perquè, esclar, tu el jaciment el coneixes molt i molt bé, i una cosa és veure'l allà, i després l'altra és quan crees l'univers i et poses les ulleres i t'hi endinses. Què se sent quan vius aquesta experiència com a arqueòleg?
0: Doncs realment sí que vaig veure que era com un salt, no, molt, molt important en el poder veure, no, tal com era l'entorn a la prehistòria. Nosaltres tenim la sort de que l'entorn natural en el qual treballem encara és molt proper al com era, no, en aquest període del paleolític, i realment quan fas allà la visita et poses les ulleres i fas els reptes i veus que realment estàs fent com un salt, no, cap al passat, on el paisatge que estàs veient amb els teus ulls quan et fiques les ulleres es transforma amb l'entorn aquest on estàvem vivint els neandertals. És una experiència realment bastant impressionant, i que veus, no, les possibilitats que té aquesta tecnologia per a transmetre el que són els coneixements.
1: Vaja, d'això és del que es tracta, d'aquests coneixements, aprendre'ls, entendre com era aquell món, per saber-ne més també de la nostra evolució i també del nostre entorn i el nostre paisatge. Si ho voleu, ja ho sabeu, podeu anar a la Roca dels Bous, a Camarasa. Allà hi ha aquest jaciment que val molt la pena visitar i que, a més, a partir d'ara té aquesta opció també de poder-ho experimentar a través d'aquesta experiència immersiva amb les ulleres de realitat virtual. De tot plegat, n'hem volgut parlar amb l'investigador postdoctoral del Departament de Prehistòria de l'Autònoma, en Xavier Roda, que avui ens ha acompanyat aquí al programa. Moltíssimes gràcies i enhorabona.
0: Moltes gràcies.
2: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Sents la cultura?
3: Jo confesso que a mi m'enamora molt veure els sers treballar. I que a vegades veure la teva parella fora del teu context no és que et reenamori, però la passió que hi posa, com cuida els personatges... Mira, ara...
4: Ja està, ja estàs emocionant.
3: Sí, no, perquè és veritat, perquè aquests dies ho he pensat i a mi això, quan el veig, m'enamora i doncs penso, ostres, és el SER, la meva parella.
2: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. El tren de la història, amb Xavier Carmeniu.
1: Tot i que les grans dates i els grans noms són els que ens criden més l'atenció, la veritat és que sovint la història avança en silenci i envoltada de les petites coses. I, de fet, són precisament les que ens ajuden a entendre molt millor una època. El que passa dins d'una cuina, un hort, una fàbrica, una casa de pagès, o fins i tot aquella peça de roba aprofitada d'un germà a l'altre, o l'esforç diari per posar un plat a taula. Tot això, que també forma part de la història, és el món de Pas a Pas, una novel·la que, més enllà del relat de ficció, també és una manera de divulgar la història de la Catalunya rural després de la Guerra Civil i durant el primer franquisme. L'ha escrit l'arqueòloga i doctora en Història Medieval, Assumpta Serra Clota, que avui ens acompanya aquí al Tren de la Història. Benvinguda, Assumpta, com estàs?
5: Bon dia. Moltes gràcies.
1: Ella és l'autora d'aquest llibre que es diu Pas a Pas, que està publicat per l'Art de la Memòria Edicions. L'Assumpta és especialista en història rural, sobretot de la Masia, i ella ara, abans de començar, em deia, i dels pagesos, de la gent de peu, i que de fet jo diria que és el que, vaja, el que explica aquest llibre, que és una part de la nostra història que no és aquesta que són, no?, els grans noms, els grans castells, tot això, no?
5: Sí, sí, sí. De fet, jo ja com a historiadora, com dic, jo excavo masos i estudio totes les masies, no només les dels grans propietaris i les grans masies, perquè m'interessa a tothom.
1: Clar, i de fet, jo aquí tinc la sensació aquesta que tot aquest neguit com a historiadora és el que has posat en aquest llibre.
5: Això és el que m'estan dient molt, perquè bueno, fa un any que l'estic presentant i també em diuen, es nota que ets arqueòloga, perquè ara us explicaré com està el llibre, perquè hi ha molts detalls. Vull dir, hi ha molt, un treballet que és l'arqueologia, que es fa a poc a poc. I...
1: Arribes a un punt de minuciositat que és que realment qui vulgui reconstruir la història de la Catalunya rural, sobretot a la zona d'Osona, del Collsacabra, que ara també explicarem per què has escollit aquesta zona, és que només ha d'agafar el teu llibre pàgina per pàgina i tens l'inventari fet de què, com vestien, què menjaven, quins plats feien servir, de quin color era l'esmalt dels plats... O sigui, i és tot aquí. Això és una feinada. Jo mentre anava llegint pensava, però aquesta dona quant temps s'hi ha dedicat a aquest llibre? Perquè estos són molts anys de feina, m'imagino, això, no?
5: Sí, però jo com dic que ho he fet molt expressament tot, perquè he volgut donar molt de valor a nosaltres, als nostres pares, als nostres besavis. Estic una mica farta de que ens ensenyin, doncs, això, tot el detall de les cases bones, de les cases dels reis, perquè ens ensenyen tot, les pel·lícules, uau, no? Doncs he volgut fer el mateix, però amb nosaltres. I la veritat és que m'està resultant molt bé el retorn que m'arriba, perquè la gent s'hi veu identificada.
1: Clar, perquè, a veure, expliquem-ho, aquest llibre està organitzat cronològicament, que aquí també es nota la part d'historiadora, no?, d'any per any, en un moment duríssim i molt important del país i de la zona rural, que també, no?, quan es parla de la postguerra, potser també ens fixem més en la ciutat que no pas en el camp, i no sé si això també és una de les coses que volies parlar.
5: Jo soc de poble. Llavors, els pobles, bueno... Jo puc dir-ho per experiència, es coneix molt tothom.
1: Els pobles se sap tot.
5: Se sap tot. Llavors, la guerra va ser molt dura allà, molt dura. I la postguerra també, com estàs dient. Llavors, sabíem molt bé qui eren els rojos, els que varen afusellar, perquè també va ser-hi, qui va fugir, qui eren els guanyadors, perquè aquests es feien notar sempre, I llavors, un dia, en el poble, es va fer la presentació d'un llibre de la guerra, que un historiador nostre pues, ho va fer amb documentació, etc. I quan va acabar, va venir una noia i em diu, mira, no ha parlat amb el meu pare. I jo no sabia gens del seu pare, no tenia ni idea de què parlava del seu pare, perquè no era dels que, dic jo, que coneixíem. Llavors em diu, el meu pare es va amagar a la muntanya. Llavors dic, hòstia, doncs aquests jo no els coneixia, no en tenia ni idea. O sigui que encara hi havia un grup de gent que ningú en parlava. I, en canvi, doncs, havien sigut protagonistes i a més ell em diu, pensa que amb el meu germà ens portem tanta edat perquè un és d'abans d'anar a s'amagar i l'altre és de després. I a partir d'aquí, llavors ja és una ficció. Això que diem, tot pot ser real o està basat en fets reals, perquè llavors em va fer gràcia i li vaig comentar a la meva mare, com aquests van esperar, potser hi podia haver qui no va esperar. I podria ser que la dona quedés embarassada. I aquesta és una de les històries, aquesta inventada. Mm. O sigui que hi ha moltes coses, com per exemple, això que he dit, veus, aquest és el fet real, que llavors em va venir ganes, com dèiem, de fer aquesta història. I després també això que diem, sí, he volgut transmetre totalment de tots, tant com, i com parlaven. Fins i tot m'invento trossos, per exemple, hi ha un tros que faig parlar a les dones grans, perquè volia que sortís, no? I llavors, per exemple, també vaig anar amb una presentació que parlaven doncs, del llenguatge i tal, i jo va estranyar perquè el públic va dir que sí, però allà al poble es feia que les dones parlaven i deien la mare sogra se m'ha ferit, el petit em farà la comunió.
1: Oh, i tant, home. Això és de, ho hem sentit tots de tota la vida, això? Sí, sí, clar.
5: Per tant, això què transmetia? Transmetia que aquestes dones creien que tot ho havien de fer elles. Si la mare sogra es faria, elles l'haurien de cuidar. I per tant he volgut transmetre tot aquest... Bueno, llavors anirem parlant de detalls que m'han interessat.
1: És que, clar, de fet, ara que dius això, les dones, jo diria que són les grans protagonistes també. Que, o sigui, és que aquest llibre realment és dir, escolteu, hi ha tota una part de la història de Catalunya que no s'ha explicat, que és la de la història del món rural, no del ric, sinó d'aquesta gent més humil, però és que, a més, dins això hi ha tota la feinada de les dones que realment eren el pal de paller, si se'm permet el joc de paraules, d'aquesta... I que són tot, vaja, són el fil conductor, no?, d'aquest llibre.
5: Doncs amb aquest tema, i sempre ho dic perquè jo tinc ganes de fer-li un reconeixement, perquè poso l'exemple de dos fills dels rojos, un noi i una noia, no? Uh-huh. I es van fent grans i tal, fins que arriba un moment que decideixen si estudien o no estudien, no? I m'hi vaig pensar molt, I al final vaig fer que fos un noi que estudiava, quan la veritat és que era la noia. I no ho vaig fer per això que estàs dient, perquè parlo tant de les dones aquí, que hi faig com una... Sí. Que llavors vaig dir, no vull que ara algú pugui dir, sí, això, feminista, i a sobre ara va i diu que les dones van anar a estudiar, quan en aquella època no estudiava ningú.
1: Sí, sí.
5: Però la veritat és que va ser ella que va estudiar de mestra. I això que em deies a veure la gent del poble em va fer molta gràcia, perquè està molt ben acollit el poble, Vull dir, estic molt satisfeta. Però quan ho vaig explicar, clar... Oi, no estaràs parlant de la Maria, eh?
1: Però, escolta, el nom del poble, el llibre, surt?
5: No.
1: És que no? Perquè
5: hi ha moltes
1: jo,
5: coses,
1: jo...
5: I com, hi ha coses que... Primer, ja veuràs, ara diré aquest tema. Els noms de les persones estan tots canviats.
1: Home, ja m'ho imagino per estalviar-te mal de caps, no? Perquè els pobles tothom se sap.
5: Menys els que són públics. Uh-huh. En canvi, hi ha hagut gent que només m'ha dit oi, només has posat enxirinats, com és que has fet sortir enxirinats? Llavors dic, això és que no teniu ni idea, perquè poso el nom de tots els que dels 80 que van agafar, qui van matar, etc. Els poso. I després també acabo, per això es diu pas a pas, perquè acabo com les coses comencen a anar una mica més bé, i a Can Toni es fa el premi de poesia. Sí. Pues els que participen són tots reals, amb Ribes, que siguin, que surten de... I per tant, no, tota la gent pública surt, el nom públic. Mm. Llavors els altres no, perquè... I això que diem, quan vas presentar al poble, clar, com que els he canviat, és a dir, no és història tal qual. Com que vol ser novel·la, i això que estàs dient, jo no em puc per explicar la història de l'altra gent, vull dir, m'entens? He fet canvis, però m'ha fet molta gràcia perquè llavors em diuen tot això ens sona. Què et semblaria si un dia quedem i en parlem? No volem dir, no anava així, eh, tu? Vols dir que... I jo vaig haver de dir no, perquè jo no puc dir-te aquesta casa de tal i casa... No, això no.
1: Però de totes maneres, clar, més enllà del coneixement del moment, fins i tot per haver-ne sentit a parlar a casa i per haver viscut alguna de les coses, també té a veure amb la teva formació com a historiadora i la tesi doctoral que la vas fer sobre la zona del Collsacabra.
5: És que soc d'allà.
1: Clar, vull dir que tot el que és la idea del mas i la importància que tenia, això serà, vaja, que no calia ser del poble, vull dir que això ja ho tenies tu com a historiador i que a l'hora d'escriure el llibre et devia sortir també, no?
5: Mira, això es fa gràcia perquè vas trobar amb l'exconseller d'Educació, en Manuel del Pozo, que és molt bona persona, m'ha sorprès.
1: És una magnífica persona.
5: Molt. Se'l va llegir, em va fer uns comentaris boníssims, i em diu, això on t'està situat? Perquè, bueno, va veure que li donàvem un altre, i llavors ho vam comentar. Dic, Osona, diu, oh, doncs a mi m'interessarà, perquè sóc del Ripollès, de Ripoll. Per tant, sí que ho he notat. Per exemple, això que deies de l'Església. He anat a l'Empordà, i l'Empordà t'ho hem cruçat a l'Església, que tampoc tant, eh? Que aquí i allà no, eh? Ah. Vull dir, hi ha hagut els grans masos aquí, que ara parlarem també de les dones, ja que diem. Allà, no tenien tants mossos i tanta gent treballant amb ells, vull dir, eren més petits. O sigui que m'agrada molt anar veient, i després funciona molt bé, perquè això que diem, una professora de Girona diu, quan facis presentacions podries posar per títol, com ho vas viure a casa teu? O al teu poble, perquè després quan ell fa la presentació surt tothom explicant la seva, i això és tan agradable, això que t'estic dient, que la gent s'hi veu, ui, que estàs explicant el casament de la meva mare, ui, que aquest, el meu pare també va ser amagat.
1: És que, clar, jo estava llegint fragments i hi ha un moment que, clar, hi ha un casament que és un dissabte a les 8 del matí i l'assumpte posa, i la nòvia va vestida de negre com era la moda de l'època, i dic, clar, això, si hi ha algú que ho està llegint ara i que no sap aquesta part de la història, li explotarà el cap, perquè, és clar, ara, dissabte a les 8 del matí i de negre, no s'hi casà, no, evidentment, és una, no cap al cap de ningú, però és que llavors era el més habitual, per exemple, no? Clar, és que un vestit blanc no el podia tenir gairebé ningú.
5: I el mateix que les modistes.
1: Exacte. El tema de les modistes és preciós, t'haig de dir. Quan, per explicar aquest treball amb aquesta noia que se'n va a Barcelona, que porta el seu marit de Barcelona, clar, el rol de les modistes i de les noies d'anar a aprendre de cosir, que és tot un món que, esclar, d'anar, que les noies tenien molt marcat el camí, no?, en aquest sentit, i que no era gens agradable. Moltes vegades.
5: Vaig anar a una presentació, a un acte, el que sigui, i es va parlar. I, bueno, la presentadora parlava i parlava, deia, oh, és que la fàbrica, pobres dones, sempre la fàbrica, la feina... I jo vaig intervenir i dic, no. La fàbrica va ser una solució. Al contrari, cobraven. Una altra cosa és que hi hagués prou feina en aquell moment, perquè en Franco va ser tan bo que es va tancar, i llavors no arribava maquinari, no arribaven productes, vull dir que fins que no es va començar a obrir la cosa, però per què? Perquè les noies anaven a servir, i quan jo dic servir, molta gent ja sap què vull dir, servien massa.
1: I tant, servien i de molts jovenetes.
5: Perquè llavors, home, tenim molts pobles, moltes ciutats, tenim la casa de caritat, on anaven a parar els fills aquests.
1: Ah, perquè estem parlant... a més aquí hi ha algú... Clar, tampoc no, és qüestió de desvelar tot el que hi ha a la novel·la, que la gràcia també és això. Mm. És que és una novel·la dura, en aquest sentit, perquè expliques... Sí. I és crua. Però, esclar, aquesta mainada, perquè era mainada, de 12 anys,
5: sí.
1: Que perquè ara ens en fem una idea, és la gent que, les nenes que estan acabant primària, que dius, tu te'n vas a servir a casa d'aquests senyors, que a més jo recordo haver parlat amb gent que deia, et faran la vida, que és que, no?, et mantindran. Però, esclar, això tenia algunes conseqüències que algú no ho pagava fins i tot amb la vida, no?, en aquest cas.
5: Ara ho has dit. La Josefina Vilaseca,
1: sí,
5: va ser qui va posar el tema sobre la taula. Perquè, com dit, aquest era un tema que a les famílies no agradava gaire de parlar-ne, per tant, no era un tema que se'n parlés públicament i tal, no? Més aviat s'amagava, i després la noia embarassada, doncs, la portava en aquestes cases que també, déu-n'hi-do, de les monges, que, bueno, com que parlarem, no?, de la religió, el paper que va tenir, doncs com si elles fossin les úniques culpables, i llavors tornaven, ja tornaven com si no, no hagués passat res, no? Llavors, doncs, no se'n parlava, i quan va passar, la Josefina Vilaseca va morir. Llavors, pum, va posar sobre la taula, ep, està passant aquest tema, eh? Aquesta nena ha mort.
1: Llavors, per un intent de violació de l'amo de la casa.
5: Sí.
1: I estem parlant d'una criatura que tenia...
5: Hi va haver-hi la Goretti, la Maria Goretti, que potser tampoc, però que aquesta era italiana, eh? Però vull dir que llavors va començar a sortir el tema aquest i suposo que es va anar... Però sí, com tu has dit, veus el tema aquest dels 12 anys i tot això? Jo llavors m'he mirat l'època de la República i bueno, van fer una gran feinada, eh? Que havien d'anar a estudiar que almenys fins als 12 anys, que no podien treballar fins als 10 anys, quan lo normal és que el pare digués, mira, que ara tinc molta feina al camp, mira, que vingui el nano i que vinguin els nanos que m'han d'ajudar. I la mare, oh, si ara aquí necessito, eh? És a dir, no era només que el règim no estigués sinó a casa, no veien prou la necessitat. El pare o la mare, mira, ja veus, nosaltres no hi havíem anat, que sàpiguen les quatre regles, eh? I que sàpiguen comptar perquè no els estafin, i ja un altre dia poder, ja podran estudiar, ara no. Llavors es va posant, vull dir, això, i clar, i primer els nens. I després això, en la República tothom igual. Pues no, després venim en Franco, pues ara aquí tornem a repartir. I bueno, la part ideològica de les que es recupera, perquè amb la República li fan baixar, llavors tornar a recuperar, vull dir, tenim uns canvis molt importants.
1: La moral catòlica hi és molt present en el llibre també, i sobretot els més, potser els primers anys encara d'una manera més evident, no? Amb un episodi que comença el llibre que ja et queda esclavat, que no el penso explicar perquè si no perd la gràcia del llibre, però que el rol que juga l'Església Catòlica és molt important per bo i per dolent. I després hi ha una expressió que em fa molta gràcia que escriu l'Assumpta, que és el tema dels capellanets. Que aquest, és clar, que m'imagino que és la paraula que devíeu fer servir,
5: ella,
1: no?
5: Sí.
1: Aquest és el capellanet de Cantal, no? M'imagino. Què són els capellanets o què eren?
5: Bueno, doncs això, les famílies, i bueno, jo ara aquí també resulta que a casa va ser així, no? És a dir, hi havia l'hereu i el segon, era el capellà.
1: El seminari.
5: Bueno, que l'Església sempre ha estat al costat del poder, normalment ha estat tota la vida així, eh? Perquè jo que soc de l'edat mitjana, no cal que retrocedim llavors, no?
1: Quan el Sante diu que és de l'edat mitjana vol dir que és especialista en edat mitjana, que quedi clar, no és que hagi vingut ara aquí.
5: Això mateix. Però llavors, mira quina cosa, perquè llavors em diuen, has fet sortir molt els capellans. I llavors, jo, és veritat, ho vaig estar pensant, però en aquell moment... Quin personatge podia fer de posar-se al costat de la gent? Perdona, no podia ser... Que tingués una mica de cultura, no?
1: Clar.
5: I llavors faig això, que com dèiem, doncs la vida, sí, la vida, l'Església la marcava molt. Per exemple, ara això ja és fora, no? Però, per exemple, nosaltres, que encara ho vam viure, quedàvem a la colla, quedàvem a missa de 12, perquè després ens anàvem a fer el vermut i ja quedàvem per la tarda. Vull dir, cap de nosaltres, hòstia, ara anar a missa, no? Ens trobàvem.
1: Home, i de fet, els matrimonis, que moltes vegades eren mig concertats, la primera vegada que dos dels protagonistes del llibre es coneixen perquè les famílies han decidit que es casaran, es troben després de sortint de missa, no?
5: He fet que, això, primer que els capellans, i després hi ha un cas d'un polític, no?, que el posen a la presó, etcètera, etcètera. I llavors jo vull que surti, perquè, bueno, una cosa que va passar molt, i després que això va ser molt gros, i que això nosaltres ho vam descobrir amb el llibre aquest, que deia que era gairebé de debò, és que hi van haver-hi moltes denúncies.
1: Bé, és que aquí surt un falangista també, que déu-n'hi-do, eh?
5: Vale? Sí, sí. Però de debò hi van haver moltes denúncies. És sí, a dir, sí. Ara se sap que molts dels afusellats, bueno, si tu vols, poden anar d'Esquerra Republicana, i aquest era el seu gran delicte, no? Bueno, pensem que en la República es va col·lectivitzar les empreses, el bosc, vale? I, sí, doncs espereu-se, això no pot ser. I llavors, ah, sí, aquest és el que va fer-ho, l'altre és el que no sé què, doncs aquest ho va fer ara.
1: I sí, sí, les denúncies aquestes de...
5: Llavors faig, i això ho explico perquè va anar així, que a Manlleu, que és, per nosaltres era el centre industrial, podríem dir. Doncs n'agafen un, tal i qual, i aquest se suposava que era un treballador de Manlleu. I llavors, per fer-lo sortir, diu, com ho faig? El rector de Manlleu. Que, home, aquest li fotran cas, si va allà, clar, saps?
1: Sí, sí, sí.
5: I quan el deixo tan bé, perquè el deixo molt bé, dic, hòstia, aviam si ara els de Manlleu em diran, apla! I va i ens posa aquest, que era un, eh? I a canvi tu el deixes aquí tan bé. Doncs ho vaig buscar. I sí, es havia portat bé. O sigui, durant la guerra, és a dir, es havia portat bé abans, i durant la guerra no surt gaire, després torna, dir, que era un personatge que potser sí podia haver fet el paper que li vaig fer jo en aquest moment. I després, al final de tot, torno a parlar amb en Xirinacs, llavors en Dalmau, que va ser un capellà d'aquests que varen treure del seu lloc. És a dir, que va, hi ha tota una etapa, que aquesta també ja la vaig veure jo, ja més jo, podríem dir, que es feien moltes reunions clandestines a les esglésies, és a dir, hi va haver uns capellans que es van ser...
1: Les generacions més joves, no?, segurament.
5: Sí, sí. Que en dèiem els capellans obrers.
1: Exacte, sí, sí, sí. És clar, de fet, això també es veu en el llibre, com la, el centre de l'activitat i de la vida comença molt a la zona rural, al Mas, i mica en mica es va desplaçant i comencen a sortir més Manlleu, Granollers, no? És clar, és que jo pensava, és clar, anem a comprar sabates
5: a Manresa.
1: A Manresa, exacte. Anem a comprar sabates a Granollers, per exemple. És clar, que això, avui en dia... precisament per això trobo que és la, una de les coses importants d'aquest llibre, que és que tot això d'aquí 4 dies, si no hi ha ningú que ho hagi viscut i que ho expliqui, no se'n recordarà ningú de tot això.
5: Doncs veus, ja veuràs, aquest tema primer, que hi ha hagut bastanta gent que em diu, hòstia, estaria molt bé que em fessin una novel·la allò per la tele, eh?
1: Vull dir, una, un documental, una sèrie. Una sèrie. Sí, una sèrie. Jo també ho pensava, això. Sí, sí, sí.
5: Sí, el que passa és que això costarà, però...
1: Home, sí.
5: Però jo dic, com que aquest llibre no passarà de moda, ja tinc temps.
1: No, la veritat és que la gràcia que té és aquesta, jo trobo, que és que és un llibre que el pots llegir ara, el podràs llegir d'aquí 20 anys, i com que està tan ben detallat, tan ben explicat tota l'època, precisament serveix com, gairebé diria, com un document per explicar aquella època.
5: Aquesta idea que dius tu, a veure, aquí hi ha dues idees importants, l'època i les nostres costums. Tot això està fet molt esparsament, perquè a la gent jove seria bo que la coneguessin, perquè es tindrien una altra actitud. Per això que deies de les dones, que era vestida de negre. Per exemple, les vídues, una vegada es feien vídues, havien d'anar vestides de negre i amb el cap tapat, amb un mocador al cap. I això, aquest jovent no ho sap.
1: No,
5: oh, es pensen els de fora i aquí estem tan xulos i guapos. I quan fa d'això, 50 anys?
1: Sí, sí, és que fa 50 anys gairebé, d'això pot ser una mica més ja, però és que realment tampoc fa tant de tot plegat.
5: Això mateix. I després n'hi ha un altre, que aquest fins i tot me'l van preguntar quants anys feia, que les dones després de parir no podien sortir al carrer si no havien anat a l'església a portar un ciri amb la comadrona, que volia dir que les anaven a purificar.
1: Clar, la candelera.
5: A purificar anaven, eh?
1: Ah, clar, és la candela. Sí,
5: per
1: sí.
5: Tant, no siguem tant cap als altres, eh? Vull dir que... Llavors, clar, com et dic, algú em va preguntar. Jo dic, no ho sé quan fa, però la meva mare no va poder anar al bateig del meu germà, que també és l'altra cosa important, el bateig. Era molt important, el bateig, ja ho has viscut.
1: Sí, sí, sí, és clar, home, sí, sí. Clar, el batejar... És... Bé, és això, és... És jo diria que és un fresc del món rural català en un moment en què hi ha una gran transformació i que, de fet, de tot això ja no en queda res, no?, de tot això. Va,
5: és que, bueno, hi ha un professor de l'Autònoma de Contemporània que em diu, hòstia, Assumpta, com has fet això? Que està molt bé, perquè estàs explicant com es vivia durant segles, hem viscut així, i ara s'ha acabat. I no tornarà.
1: No.
5: S'ha acabat totalment, això. Clar. O sigui, m'estan arribant uns... Com et dic, em satisfà molt.
1: Després de tants anys de feina ja està bé, no?
5: Tant
1: vull
5: sí,
1: dir que clar,
5: sí.
1: Perquè escriure és una feina molt solitària.
5: Però a mi m'ha agradat molt. I com, clar, com que sóc historiadora, tot el que hi ha, ja veuràs, ara acabo dient, tot el que hi ha és contrastat, eh? Vull dir, el racionament està buscat cadascú, no? I llavors paraules, hi ha paraules.
1: Home, a més, clar, com que sap que hi haurà molta gent de noves generacions que no sabrà què volen dir, a darrere hi ha el glossari, evidentment, que em fa molta gràcia, perquè dius, home, aquesta no calia posar-la, i penso, sí, sí que cal, perquè d'aquí 10 anys no se'n recordarà ningú.
5: Home, per exemple, a veure, aquest sempre dic a la gent, a veure si saben la diferència un cap d'esquila i un cap de turc. Cap de turc tothom sap qui és, el cap d'esquila. Pues el cap d'esquila és això que diem, ha passat això? Segur que ho han fet els gitanos.
1: Sí, sí.
5: És perquè tenim cap d'esquila amb els gitanos. No vol dir que ho hagin fet, perquè de seguida dius, ha passat això, o ho ha fet aquest.
1: Sí, sí.
5: Llavors, hi ha aquestes paraules que m'ha agradat. Hi ha moltes paraules que són de la meva iaia, però són del segle XIX, però m'agradaven, em les recordava i les he posat.
1: Amb tot plegat em recorda aquí vam estar ara recentment han sortit un parell de llibres sobre Bosch de la Trinxeria, que és un hisendat de la zona de la Jonquera del segle XIX, que ell, quan és conscient que el món rural del segle XIX se'n va a Campistraus arran de la filoxera, comença a escriure. I em trobo molts paral·lelismes amb la voluntat de Bosch de la Trinxeria de l'Assumpta a l'hora de fer aquest llibre, que tal com deia ella, no passa de moda. I que és d'aquells llibres que si teniu ganes de saber com era el nostre país de la zona rural, val molt la pena, perquè veureu que hi aprendreu moltes coses, i els que ho heu viscut hi reviureu moltes de les coses. Assumpta, t'ha quedat el coquet de tornar-hi després d'això?
5: Bueno, mira, jo a vegades dic, m'agradaria ser el reflex de l'època, no? Com en diem, no protagonista, no?
1: Sí.
5: Però aquest me l'han valorat com una història d'amor.
1: Bueno.
5: Vale? Sí. Per part meva, suposo. Ah.
1: Home, amb tants anys de dedicació... Sí, sí, sí.
5: Els altres no ho serien tant.
1: No, clar, exacte, sí, sí.
5: Però en canvi sí que m'agradaria explicar moltes coses que passen i que no es diuen.
1: Bueno, vés-hi donant voltes i, sí. I a veure si després del pas a pas en ve algun altre. De moment tenim aquest treball colossal de la historiadora, doctora en història medieval, Assumpta Serra Clota, que ha volgut traslladar tot el seu coneixement d'aquest món rural, d'una època molt important, que és la postguerra, la primera postguerra fins a l'època del final del racionament, més o menys podríem dir-ho així.
5: Ah, això mateix.
1: Amb aquest llibre que es diu Pas a Pas i que està publicat per l'Art de la Memòria Edicions. Assumpta, moltíssimes gràcies per haver vingut.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ja ho veieu. A més, encara que ell no diu res, però somriu.
1: Quan diu ell, vol dir l'estimat Jordi Pou, que és el tècnic que ens està gravant l'entrevista, que de fet és d'aquelles persones també que sempre hi és i que fan possible el programa juntament amb en Manel Saiz i la Laura Estrada. Assumpta, moltíssimes gràcies.
5: Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
2: El tren de la història.

Avui hem començat el viatge mirant cap a una de les grans obres ferroviàries del món, el tren transaustralià, una línia pensada per travessar distàncies immenses i fer menys inabastable aquell continent de deserts i horitzons oberts. I ara que arribem al final del programa, posem música en aquest trajecte interminable. Si hi ha una veu que va saber cantar aquesta Austràlia de vies infinites, carreteres, camions, pobles petits i viatges llargs, va ser la de Slim Dusty. En realitat es deia David Gordon Kirkpatrick i havia nascut el 1927 a Nova Gales del Sud. El seu pare era ramader i ell va créixer en aquell món rural que després convertiria en cançó i adoptaria aquest nom de Slim Dusty. Austràlia és una llegenda perquè la seva carrera va ser excepcional. Gairebé 7 dècades, més d'un centenar d'àlbums i milions de discos venuts. El seu país se'l considera un tresor nacional, el rei de la música country australiana. Però no va fer el viatge sol. En aquesta història hi té un paper fonamental Joy McKean, la seva esposa, mànager i companya durant més de 50 anys. Ella va escriure algunes de les seves cançons més populars, entre les quals Indian Pacific.

El tema Indian Pacific és la imatge d'un trajecte que uneix la costa del Pacífic amb l'oest daurat, travessant el Null Harbor a ritme de ferrocarril, tal com podeu sentir pel ritme de la cançó. El tema és tan popular que encara ara es canta en directe en alguns dels vagons per als passatgers i la tripulació que fan el mateix recorregut que cantes l'Indast.

0: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
1: I avui ens serveix per aparcar el tren de la història fins al pròxim trajecte, amb aquest ritme que ens agrada així, de guitarra i australiana i aquesta cosa. Qui? Doncs els de sempre, la tripulació que el fa possible, les palanques i els botons, en Manel Seidi, en Jordi Pou, la Laura Estrada donant-nos la benvinguda i conversant amb els convidats, passejant pels vagons, qui us ha parlat, en Xavier Carmeniu. Que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

0: victoria, en este caso de Moto2, mientras que en Moto3 Máximo Quiles se ha llevado el triunfo.
1: Es todo, sigue la información en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
2: Cadena Ser, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la Ser.
3: Cadena Ser y Ser Cataluña. Més oients que mai.
4: És la 1:05, en directe, comença la funció.
3: A la cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
4: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
5: Màxim Castillo.
4: A veure, ens centrem una mica. Estaven aquí fent unes risses amb l'Oriol Puigtauler. Com estàs? Bon dia.
6: Ah, Maria, bon diumenge.
4: No ens distreguis, tu.
6: Ah, Maria.
4: Què tal? Com estàs?
6: Seguint el papa molt, molt, minut a minut. Estic entusiasmat amb el papa. I la mama, sobretot.
4: Olivia Rodrigo. Què, Olivia Rodrigo? Hi vas anar-hi al final, ahir?
5: No, no, hi vaig fer bondat.
4: El Primavera Sound, la gran artista sorpresa.
5: Sí, no. La veritat és que tampoc connecto tant amb ella, eh? Vull no? dir, m'hagués agradat veure-la, però ja vam fer la feina amb l'Addison Rae, amb la Pink Panthers, no?
4: Doncs ahir quan va fer, crec que a les 6 de la tarda, va fer un post. Sóc jo, la del concert sorpresa de l'última nit del Primavera Sound. Els fans van anar a esperar-la amb devoció, com qui espera el papa, Oriol Puigtauler.
6: Ah,
4: tu has esperat, has fet, o sigui, has esperat amb candeletes, no sé, l'arribada d'algun líder espiritual, em sembla que no,
6: no
4: però algun
6: no.
4: artista, algun dramaturg d'aquests europeus que tant admires aquí, algun actor, actriu...
6: No, no sóc gaire mitòman.
4: No?
6: Bueno, havia sigut bastant fan de la Björk, fa anys, havia anat a Bilbao a veure el Guggenheim, tal. Bueno, aquest setembre aniré a Londres a veure la Tilda Swinton fent teatre.
4: Què fa?
6: Fent teatre al Royal Court. I ja m'ho van regalar les entrades ja fa temps, i sí, el setembre bàsicament a veure la Tilda Swinton i altres coses.
4: Segur que preu mòdic de 300 pounds, no?
6: No,
4: 400 euros l'entrada.
6: No, perquè és el Royal Court, que és com, no és musical, és un teatre tipus... Beckett, vull dir que molt bé, molt bé.
4: Jo haig de dir que espero, amb aquestes candeletes, una llegenda de Broadway de 77 anys, l'actriu Patti LuPone, que tu, que ve a Barcelona, divendres
6: sí,
4: que ve, tu al Tívoli.
6: Aquí al costat, jo ho vaig veure... Quan
4: Estic entusiasmat.
6: Ja... No, a mi m'encanta també, però ho vaig veure quan ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure les Noces de Fígaro de la Marta Pazos. Llavors vaig veure que dic, hòstia, el 12 ve la Patti, per tant, me la
4: perdré. Mira, Marta Pazos, que està... dirigirà, a veure si ho dic bé, dirigirà l'Òpera de Tres Rals, que és l'espectacle inaugural del Festival Grec i del Teatre Lliure. Amb dues institucions celebren 50 anys, mig segle. I qui està en el repartiment de l'Òpera de Tres Rals? Hola, Pablo Capuz.
7: Hola, bon dia.
4: Bon dia. Actor, i ara ja podem dir que dramaturg, també. Ja et podem posar l'etiqueta, eh?
7: Sí, vam estrenar Soham, o l'Ascenso del Rei Mendigo, aquest dijous dia 4 de juny, al Teatre Gaudí.
4: Un dia que mai oblidaràs. I... Ho dic perquè això és com un... És un fill que estàs...
7: És un fill.
4: Estàs... El part ha durat quants anys, ha durat?
7: Doncs vaig començar a escriure el text a finals de 2021. Em trobava una època en què, com a actor, ja havia fet algun projecte, havia fet Marlesa Pereaude, etc. I no m'estaven sortint les proves, vull dir, portava desenes de càstings literal, eh? De no, segona fase, no, final, no.
4: O sigui, no et sortia feina.
7: No m'estava sortint feina.
4: Yeah.
7: El que passa és que, clar, això enganya molt, perquè hi havia la segona temporada de Marley, s'estrena a Movistar, al cap de 3 mesos s'estrena a Netflix. Havia fet una sèrie americana que es va estrenar després, llavors sembla que estiguis treballant molt, i en aquell moment no, i vaig començar a escriure aquest text pensant que ningú me'l pogués treure, no? Un niu on tornar i dir, això, encara que no m'ho surtin les proves, no m'ho podrà treure mai ningú.
4: I aquí el tenim. Hem dit, a veure, què ha sortit aquí en la conversa? Ha sortit Olivia Rodrigo, ha sortit el papa, ha sortit Patti LuPone. Amb quin d'aquests tres personatges et quedaries?
7: Uf, Patti LuPone, jo crec.
4: Sí. Jo pensava, imagina que el papa es colés la setmana que ve a Barcelona i tal, es colés al Teatre Gaudí.
7: No sé què li passaria, eh? Potser li agradaria i tot, eh?
4: És que, clar, aquí tenim un Crist, que és no binari, sí? I després tenim uns àngels que són força mal parlats. I a mi m'han recordat, jo que sé, Estrella del cabaret, eh? Una mica...
7: Totalment.
4: O sigui, el cap li faria una explosió nuclear.
7: Jo crec que potser faré un story i no tornaria mai més a Barcelona, no?
4: A veure, però... no, a veure, Soham o l'Ascenso del Rei Mendigo, la primera obra escrita interpretada per Pablo Capuz, no és, o no va sobre l'Església, no és una crítica a l'Església, tot i que fas algunes referències, per cert, als capellans pederastes, petites però hi són en el temps.

0: vol en Fèlix, Pablo? Què vol el protagonista de So Ham?
1: Em fa molta il·lusió escoltar aquesta música aquí en una entrevista. Em posa la pell de gallina, m'emociona molt.
0: Sona a l'obra. Després en parlarem al final, d'aquesta música.
1: El Fèlix el que vol és acudir a aquest ritual de l'autopurificació que capitaneja l'àngel Azalia, que és l'àngel de la veritat, i el Fèlix porta arrossegant un fet que ha viscut fa un temps amb el que ja no pot conviure i decideix anar a aquest palau de l'autopurificació, un palau fictici, i l'àngel promet als creients que vagin al palau i entreguin tot el seu dolor, els hi promet una mort immediata i extraordinària ascendint al cel. Llavors aquest noi... Hi ha una frase que diu al principi que és: no sé si morir viu, que seria morir avui, ara mateix, que encara em queda una mica d'ànima, o viure mort, perquè ara mateix ja no té sentit per mi estar aquí. I ve a llevar-se la vida, bàsicament.
0: Tal qual. Ha patit molt. Està patint molt. Veiem un patiment que a dures penes pot arrossegar, o sigui, pot aguantar.
1: Sí. El ritual consisteix a treure's les seves cinc càrregues o ferides vitals, que s'explica molt ràpid a l'obra. Els primers 15 minuts és una mica què estic veient, què és això, sí, a què m'han convidat a veure.
0: Menys mal que ho has dit tu. Però és el que pensava, dic, a veure, on som? On som? Sisplau, què és aquest palau? Què és aquest àngel?
1: Totalment. A partir del minut 15-20 jo crec que un ja comença a entendre de què va això i ens van donant en píldores aquest fet que li ha passat al Fèlix. I m'agrada màxim perquè a la gent jove crec que moltes vegades ens arriben propostes amb conflictes una mica banals, una mica superficials. I jo estic una mica cansat. Amb aquestes proves que t'he dit de fa anys, que em van arribar diverses, estava una mica... No puc creure, a la gent jove li passen coses molt bèsties. Jo crec que a tothom d'aquí ens hauran passat coses molt heavies. Potser no arriben a un escenari a explicar-se en un teatre, però crec que no hem d'invalidar aquesta gent jove. I em fa... Per mi és el repte més gran que m'he posat fins ara com a actor i estic orgullós de posar-me jo per seguir avançant i creixent.
2: O sigui, tu estaves cansat de càstings allò de Chico conocía chica i coses d'aquestes de conflictes superficials. I una vas haver de ser tu el que va escriure una cosa allò en profunditat.
1: Jo em vaig escriure...
2: Perquè no te n'arribaven.
1: No me n'arribaven així, em vaig escriure el que m'agradaria que m'arribés a mi com a actor. Jo vull ser canal d'històries crues i jo crec que, doncs, si m'he d'escriure una cosa, vaig mirar els meus estalvis, els mesos que em quedaven d'atur, i vaig dir, he de fer alguna cosa per aprofitar aquest temps i crear-me la cosa que a mi m'agradaria, el projecte que a mi m'agradaria que m'arribés com a actor.
0: Però clar, per què aquest tema tant... Perquè en el rerefons de tot plegat hi ha la malaltia mental, hi ha... Els curadors, que no en parlem prou, no?, de la gent que acompanya persones, bueno, que tenen certes dificultats. Clar, és un tema com molt profund. No sé si és una cosa, diguem, propera a tu o que coneix a través de la... No? Coneguts, amics, família, no ho sé.
1: Sí, m'han preguntat si era autobiogràfic. No és autobiogràfic, gràcies a l'univers. Però sí que...
0: Menys mal.
1: No, evidentment. Sí que hi ha molts temes que m'interpel·len moltíssim. Per mi el suïcidi d'alguna forma m'ha quedat a prop al meu entorn també i volia ser canal d'una història com aquesta. I després tota la creativitat de l'Àngel Azalea, les càrregues, el mandamiento sagrado, vull dir, hi ha unes mogudes
0: per allà. Això d'on baixa, tio? Això ve, jo què sé, d'altres tradicions... religiós o simplement un exercici d'imaginació?
1: Hi ha moltes coses meves. Per mi a Soham hi ha alguna cosa de videojoc, de que has d'anar passant la fase, les cinc fases, fins a arribar al monstre final, no? Però a més vaig estar investigant, perquè al principi no era un àngel, era una deessa, i vaig començar a investigar i vaig veure que a Illinois, a Chicago, hi havia un ritual que feia gent que anaven a un bosc i començaven a decretar una oració en veu alta perquè amb els decrets se suposa que es crea una transformació energètica i pots alliberar una mica, autopurificar-te, no?, i intentar arribar a una condició espiritual similar als sants. I vaig dir, doncs fixa't que anem a agafar una mica això, i vaig fer el meu mix.
0: Perquè creus en els àngels, tu?
1: He reaccionat
0: corporalment. És la primera vegada que faig aquesta pregunta i segurament és la primera vegada que et fan aquesta pregunta, no?
1: Tinc fer moltes coses, no potser en la religió, però sí que crec que hi ha alguna cosa per allà.
0: Home, ara no sé si aquesta espiritualitat i aquesta religió que torna a estar de moda, n'hem parlat moltes vegades, no? Que si la Lux, que si Rosalía...
1: Totalment.
0: I no sé, Bueno, aquests nous deixebles, pues seria un bon públic també per l'obra, no? Vull dir que...
1: Sí,
0: dic jo, no?
1: Podria ser-ho.
0: Hi ha una connexió més fàcil i més senzilla, no?
1: Al final es parla de l'Església, com deies, però no va de la religió. No, la religió és un vector per explicar una història, no? Però sí, estic molt content. És una proposta molt corporal, molt emocional, molt vocal. Jo acabo baldat, però estic molt content. Em fa una mica de mal al cos, però...
0: Bueno, i fins i tot ens ensenyaves una ferida de guerra.
1: Sí, tinc aquí, pels oients que no ens puguin veure,
0: ara
1: una petita
0: la
1: ferida,
0: aquí.
1: No, de sejar fa 10 dies em vaig vaig amb una fricció amb el terra, se'm va fer una ferida petita i després aquesta ferida va començar a evolucionar, em va sortir una ampolla, vaig dir, vaig a l'hospital perquè em començava a fer mal l'ull i em van dir que se m'havia infectat i que m'estava pujant la infecció a l'ull, i això no t'ho he dit abans, però em va atendre a la consulta una companya meva de medicina, perquè jo vaig fer 2 anys de medicina en el seu moment,
3: hosti,
1: i va ser un retrobament bonic. Sí, i em va dir, però com tu has fet? I jo, bueno, no, a veure, o sigui, estic assajant una obra de teatre, hi ha un àngel, bueno. I va ser molt maco, això, sí.
0: Sí, sí. Exercici físic important el que fas, perquè jo, bueno, veia una barreja entre contorsionista de circ i practicant top de ioga, no? Perquè, clar, ho hem de dir, que tu fas de protagonista, fas en Fèlix, i també fas, gairebé a la vegada, a l'Àngel, que, sí, clar, necessiten... Són dos registres absolutament diferents, no?
1: Sí, l'Àngel, a més, cada vegada que parla, adopta una posició corporal diferent. Això és una mica un mini-spoiler, però no passa res. I, clar, sí, és molt, molt exigent... escalfo molt. L'Àgata és una directora esplèndida, amb un ull afiladíssim i és molt física, i em va dir, bueno, haver elegit otra directora no tan física, no? I vaig dir, no, perfecte, m'encanta, jo ho gaudeixo molt. I després hi ha tot un tema de l'exorcisar aquesta cosa que porta, aquest dolor que porta dins, que va molt amb el ritme de processó de la música.
0: Àgata Casanovas, directora de Dirty Boys, la vas veure?
1: Increïble.
4: Sí,
0: Oriol.
4: Sí, sí. No, també m'agrada molt...
0: El que deia, ens va encantar aquí.
4: El que deia el Pablo... Ara fa un moment que després de fer això, sèries, cines, tal, que el teatre, i sobretot quan tens un projecte propi i tan únic, vull dir que només... Jo no l'he vist encara, veurem si el puc veure la setmana que ve, però vull dir que el teatre és el lloc per explorar també per un creador, un actor, un dramaturg, fer la seva marcianada més gran, perquè, no? Ja és, i també és prou difícil, perquè al teatre de vegades també trobem productes que són molt televisius, o molt que sembla una sitcom, que dius, bueno, està bé, però jo crec que no, un lloc com el teatre et permet explorar això i més.
1: Sí, jo crec que en aquest cas, crec, amb tota la humilitat del món, crec que és un bon exercici teatral, crec que, bueno, tu l'has vist, Màxim, i crec que hi ha una proposta poc convencional que jo estic molt orgullós, la veritat, i sí, és un fill per mi, és el més proper a tenir una criatura biològica creada per mi, i porto molts anys pensant en això, i costa molt. M'he adonat aquí, entre escriure l'obra, que et veus a casa teva amb una làmpada, amb un full en blanc. Després, una vegada tens el text, presentar-te a convocatòries, residències, convèncer l'equip amb qui vols treballar, després actuar-la, no? Canviar el barret de productor, perquè l'he produït jo amb una mica, una forma precaritzada, la veritat, però hi ha molts barrets que has d'anar compaginant, i jo mai m'he sentit més poderós que amb aquesta obra de teatre, amb la meva vida.
0: Doncs això, en Pablo Capuzzi, de ser la pell a Souham, i una mica, la veu, també.
2: Alegria.

0: Només et saps aquesta d'en Setangana o podries anar...
1: No, en sé alguna més, en sé alguna més. Sí, hi ha un moment a l'obra que l'Àngel Azaria li diu que com no està alliberant el seu dolor, li proposa cantar, no? I que l'Àngel és molt fan del Setangana i que si vol pujar a punts que li canti alguna cançó del Setangana.
0: I tu has practicat això també, d'alliberar-te arrencant a cantar qualsevol cosa?
1: No, soc molt tímid jo, sí? A mi em costa moltíssim.
0: Sí, el karaoke no el treballem.
1: Ho passo fatal.
2: Un altre actor tímid? Quants actors tímids coneixem?
3: Molts, moltíssims, sí. La majoria.
1: Però de debò, jo vaig a un karaoke amb amics i a part, perquè aquí hi ha la cosa aquesta de l'ego de, i si algú ha vist alguna cosa que he fet i diuen, és aquest noi, és el de no sé, ho passo fatal, a mi em fa molta vergonya. I això és una caca, amb perdó de l'expressió, perquè et limita molt, et talla molt, i em sap greu això.
2: Bueno, per cert, hi ha un artista, una cantant, que té molt més pes dramàtic que no pas en Setangana a l'obra, que és Madonna. Madonna. Que estic fent spoiler? Una mica, sí. Doncs ja està, passem de pregunta. Bueno, a Madonna li ha interessat molt l'espiritualitat des de sempre, sí. I ella ha fet molts mantres en la seva vida. Clar, Soham, he hagut de buscar-ho, sí. A la seva internet. Soham també és un mantra.
1: És un mantra.
2: Què significa? Per què es fa servir això?
1: És un mantra, és un decret que es fa en veu alta i que, com dèiem abans d'aquell ritual, es crea com una energia interna que se suposa que estableix un canvi en tu, no? Al repetir-ho constantment. És la vibració i alliberar la ment. Significa mantra. Mantra, Soham, en concret vol dir jo sóc això o jo sóc el que sóc, que és una acceptació que el protagonista ha de portar-se amb ell mateix. Ha d'acceptar el que ha passat, el que està succeint per poder alliberar el seu dolor i superar el ritual.
2: I ara aquesta música que ens has fet o he pogut o m'has fet descobrir, que jo no sabia que existissin aquestes bandes que posen les bandes sonores de les processons, com l'agrupació musical Lágrimas de Dolores de San Fernando, Cádiz.

0: Bueno, doncs com les músiques de les processons de San Fernando Cádiz acaben en el Teatre Gaudí?
1: Doncs mira, la meva mare és de Conca, d'un poble molt petit, de 100 persones a l'hivern. I...
0: Com es diu el poble? A mi m'agrada saber els noms dels pobles.
1: Alarcón.
0: Alarcón, Conca.
1: I fa molts anys, quan era petit, em van portar una processó a un poble del costat, més gran, i em va flipar, vaig fascinar, em va fer molta por, de fet, en aquell moment, perquè veiem aquella gent flagelant-se amb aquells barrets puntiaguts i vaig dir, no sé què és això, perquè m'estan portant aquí, no? Però és una música que sempre m'ha connectat molt i em parla del sacrifici, de la lluita, de l'adoració per després patir, sofrir i acabar executat, no? Que d'alguna forma és el ritual que el Fèlix està intentant fer. Clar. Llavors, per mi és la lluita del guerrer i la música ens acompanya molt en aquesta obra i estic flipant d'escoltar una ràdio, una música de processó i de parlar d'aquest projecte, o sigui, estic molt emocionat.
0: I jo de posar-la, tu. I, escolta'm, ja que anem acabant, què diferent aquesta interpretació que la que feies a Mamen Mayo, la sèrie amb Sílvia Abril, de l'Edu Sola, que ens vas presentar aquí al Tot és Comèdia. Què ha passat? Què passa amb la segona temporada?
1: Doncs preguntem-ho a...
0: Sky Showtime,
1: a Nostromo, la productora, sí que en tenen moltes ganes de seguir fent-la. No sé què passarà, jo crec que tot el repartiment estem encantats amb la sèrie, ens encantaria. Jo, per mi, la rodaria començaria demà passat, encara que no tingués aquí. És que m'encanta, va ser el rodatge que més he gaudit de la meva vida, amb la Sílvia, que és una bèstia, amb la Mona Martínez, que acaba de guanyar un Max per Los Nuestros de la Lucía Carballal. He après moltíssim i l'Edu Sola és una de les millors persones que he conegut en aquesta professió mai. I estic molt content, que va venir a veure la funció també.
0: Sí, vam coincidir allà. Érem veïns de fila, sí. I el que dèiem, en Pablo participarà en aquesta obra inaugural del Grec, que també tenim moltes ganes. Com estan anant els assajos?
1: Doncs molt bé,
0: de l'òpera dels Tres Rals.
1: M'agrada molt perquè són dues funcions molt diferents. L'òpera de Tres Rals és una supercoproducció de teatre grec amb teatre lliure, ho porta la Marta Pazos, també una directora molt maca, amb una visió increïble. El cap li funciona com un satèl·lit, va rapidíssim, i a més fa molta cura, com et deia abans. Jo em recordo sortir dels assajos, són persones, un grup molt heterogeni, cadascú ve del seu pare, de la seva mare, i la Marta sempre s'encarrega de fer-te sentir bé. I em venia molt de gust també, som 12 intèrprets, a Soham estic jo sol, em venia molt de gust parlar amb algú i que algú em digués una rèplica, no? La veritat. Perquè és un procés molt solitari, un monòleg. Jo tinc ganes de fer un drama familiar, de fer un sopar, de seure, i he gaudit molt, estem gaudint molt. Comencem el 15 de juny, tornem a assajos, el dia després d'acabar Soham, i ja estrenem 10 dies després, o sigui que ja és aquí.
0: Doncs això, fins al 14 de juny al Teatre Gaudí, Soham o l'Ascenso del Rei Mendigo, de Pablo Capuz. Gràcies, Pablo.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Molta sort. Oriol, ens quedem amb tu, eh?
2: Molt bé.
0: Que hi ha molta teca als escenaris.
2: Una miqueta.
0: Una miqueta de teca als escenaris catalans, eh? Vinga, de seguida.
3: Tot és comèdia.
4: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny.

0: plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Mr. Kirk, I'm an offended juvenile detective, but surely expulsion is not the answer.
3: I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane, sane, sane.

0: That boy needs therapy.
1: Psychosomatic.
0: That boy needs therapy.
1: Purely psychosomatic.
2: Oriol Puigdoler, doncs això, poca, molta? Clar, és una època ara que s'està acabant la temporada.
3: És que el juny és una època una mica rara, perquè és una època tranquil·la, perquè s'acaben a Barcelona molts espectacles i és com la calma abans de la tempesta, perquè abans del grec... Què és això, la bogeria màxima? Clar, hi ha molts, la majoria de teatres de Barcelona estan acabant temporada, llavors és tranquil·let, una mica tranquil·let.
2: Molt bé, per quins teatres t'has mogut aquesta setmana?
3: Mira, he anat a un teatre petit, com el Tantarantana, i a més a l'Àtic, que és la sala de dalt, la més petita, i he anat al Teatre Nacional, a la sala gran, que és la més gran.
2: Doncs vinga, comencem pel petit. Qui és aquest noi? Qui és aquest senyor?
3: Aquesta artista...
2: Perdó, aquesta? Aquesta?
3: La Mazorra. Aquesta. Abans, antigament coneguda com Juan Pablo Mazorra, però des d'aquest espectacle almenys, o almenys anar a tota la web, programes de mai i tal, és artista, creadora, Mazorra, mexicana, però que és a Barcelona des de l'any 2015, vull dir que ja fa més de 10 anys, i aquí està fent un cabaret mexicà a l'Àtic del Tantarantana. Heu estat a Mèxic, vosaltres?
4: No,
2: no, però al Tantarantana sí.
3: Tantarantana sí. Si us dic Mèxic...
2: Sí,
3: Mèxic, sí, perquè els mexicans... Diuen México, no México. I tots els catalans exiliats, fills exiliats, se'ls diuen Mèxic.
4: Sí.
3: Això m'ho han dit més d'un cop.
2: A Mèxic.
3: Sí. Si us dic Mèxic, què penseu? Quins elements?
2: Olvido cara, Alaska.
3: Bueno, per què? Molt bé, què més?
4: El menjar bo, no?
2: Picant, tòpics.
3: És una mica tòpic, i llavors la Mazorra juga molt bé amb aquests tòpics, perquè és un espectacle molt cabaretero, és ella sola, One Woman
2: Show. És que no has dit el títol encara.
3: Ai, perdó, que el títol és molt bo.
2: Home.
3: Queria ser maricón, pero nací sudaca. Queria ser maricón, pero nací sudaca. El títol és boníssim. I llavors això, fa un repàs per la seva vida, Mèxic, ara quan parlàvem amb Pablo Caput, aquesta cosa de la religió, les processons, també hi apareix molt, perquè la seva mare era molt religiosa, anava molt a missa, l'escenografia, que per ser l'Àtic del Tantarantana està molt bé, hi ha evidentment la verge, les flors, les banderetes d'aquestes de colors mexicanes, i llavors... comença com una processó. La Mazorra arriba com una verge amb un mantell, una corona de tal, i es nota que va estar 5 anys als Joglars, imagina't, que també domina molt tant la cosa física, la veu, i llavors aquest toca baratero, perquè és un repàs de la seva vida i de com aquesta arribada a Barcelona, que és una mica un sexili, no? Un sexili pot passar de Torelló a Barcelona
4: totalment,
3: o de Mèxic a Barcelona, perquè és quan els dissidents, dissidències sexuals o qualsevol tipus, pues, busquen un lloc més gran i també...
2: I segur, sobretot.
3: I segur, exacte.
2: I segur.
3: I llavors parla de la seva... d'aquest cruzar el charco, i també és molt interessant que hi ha un moment que llegeix fragments del seu diari quan va arribar a Barcelona el 2015, i com va definint, no, Barcelona i Europa, diu, Europa és un lloc molt net, molt segur, que vas pel carrer i no t'atraquen, i el públic, hi havia gent del públic que deia com, dius, bueno, comparat amb Mèxic, tal. Diu, quan vaig arribar pensava que tots els catalans eren gais, perquè,
2: clar,
3: perquè parla molt de la masculinitat, i que a Mèxic la masculinitat és una cosa molt
4: construïda,
3: molt marcada, i és un país molt més masclista que aquí, i llavors aquí li semblava que tots els catalans eren gais, perquè això, el cambret deia, què tal, guapo, què vols, que et poso rei, aquestes coses. I llavors també està molt bé, perquè això sona des de Kylie Minogue o Robbie Williams, o també apareix el Pancho Villa, l'Emiliano Zapata, es parla de la Revolució Mexicana, es parla de, bueno, com això, la relació amb la família o amb una mare que està a l'altra banda de l'oceà és difícil de portar des d'aquí, però alhora també és un cabaret molt divertit, i a més amb molta bona interacció, on la Mazorra també pots preguntar en el públic heterosexual a la sala, que també n'hi ha una mica, doncs quan hi ha termes que no coneixen, tipus poppers o grinder, doncs els explica, com feia el Guillem Clua a Smiley.
4: Molt bona instrucció.
3: Per tant, jo el recomano, ho vaig passar molt bé. Està a l'Àtic del Tantarantana, que és un espai quinal.
2: Fins quan?
3: Fins al 22 de juny. I hi ha dos dies que fan col·loquis, això, sobre el sexili, sobre l'activisme, perquè, bueno, també parla, clar, de diferents... camps que la travessen, com això, el racisme o la xenofòbia que ha patit o que ha pogut patir a Barcelona, l'exotització que també pateixen els llatins o els mexicans, i alhora, bueno, aquesta cosa d'hem de fer la revolució, però hem de fer la revolució totes, les pobres, les putes, les migrants, les trans i totes. Per tant, molt recomanable.
2: Quería ser maricón, pero nací sudaca.
5: Exacto.

0: Saps allò que vas a veure una cosa que tens moltes, moltes, moltes, moltes ganes i surts?
1: Sí, sí.
0: Com mig decebut.
1: Sí, sí.
0: Et va passar.
1: Em va passar. Ah, ho dius per tu, per mi?
0: No, per tu, per tu, per tu.
1: Em va passar, em va passar.
0: Ara estava fent acting.
1: No, ja ho sé, és que ets molt bon actor, Màxim.
0: Molt gràcies,
1: home. Em va passar, em va passar.
0: Premi Max per en Max, home.
1: Premi Max, ara després en parlarem. Aviam, Speeping Tom, Speeping Tom. Us sonen els Peeping Tom?
0: Sí, home.
1: És com un dels emblemes...
0: Gran companyia europea, no?
1: Dels emblemes d'això que hem dit teatre-dansa o dansa-teatre, Tanztheater, en alemany, la Pina Bausch, com a gran creadora, que no és que s'ho inventés, però bueno, això, aquesta cosa que a mi m'interessa molt, perquè no cal separar tant les disciplines, i són espectacles molt teatrals, però alhora molt de dansa, dansa-teatre. Companyia belga amb nom anglès, Peeping Tom, formada per un francès, Frank Chartier, i una argentina, Gabriela Carrizo, vull dir, sembla ja un acudit. I des de l'any 2000, i des de Brussel·les, que hem de dir que Bèlgica i Brussel·les i Holanda, com que són països que creuen molt en la seva cultura, l'exporten per tot arreu, però més, i donen molta pasta, vull dir, són compatriotes del Jan Lauwers, del Fabre, tal, doncs ja els hem vist bastant aquí a Barcelona, el grec, sobretot, el lliure, el mercat de les flors, el teatre grec, amb uns espectacles que són molt... visualment fascinants, inquietants, semblen mons del David Lynch o del Salvador Dalí, una mena de cosa hiperrealista, però que llavors passen coses una mica estranyes. Però he de dir que els últims coses, els últims espectacles que els he vist, cada cop m'agraden menys.
2: Oh.
1: Jo no sé si és des de la seva aliança amb el TNC.
0: A veure, Frank, Gabriela...
1: Bueno, perquè també es van separar, coses que passen, perquè era parella artística i sentimental, es van separar...
0: Bueno, poder influir, també, no?
1: I ara ja signen els espectacles per separat. L'espectacle anterior que havíem vist, el TNC, amb un títol impossible i horrible, perquè eren unes coordenades llarguíssimes d'una illa al mig de l'oceà, el va dirigir ell. Era sobre la crisi del creador, hi havia un gran vaixell embarrat arrencat allà sobre un mar de gel, però part de la crisi del creador és sobre la crisi de l'home de mitjana edat, tal. Ara ella, la Gabriela Carrizo, ens presenta aquest espectacle que es diu Cròniques, que vam sortir de l'estrena dijous al TNC, tots una mica com xof, també perquè plovia fora i vam estar mal paraigües. És a dir, d'aquests espectacles que dius, vale, visualment, estèticament, mola, tens 5 intèrprets estupendos, 5 homes, ja, és que ja no ballen. Són aquestes companyies de dansa que ja no ballen. En aquesta no hi ha text, perquè l'anterior hi havia molt text. Aquí ja no hi ha text, però són una sèrie de seqüències, imatges, que la pròpia creadora, en el programa Demà, que cita a Borges i després escriu un text que, mira, us el llegeixo, que és molt curt, bueno, un trosset del text. Va. 5 figures estan atrapades en un laberint temporal, mutant, i col·lidint en el seu intent de desafiar la immortalitat. La seva existència transcorre en un vast paisatge sulfúric que es desplega en una sèrie de cròniques. En aquest paisatge... És aquest paisatge un terreny fèrtil per a noves creacions o bé està fet de restes del que alguna vegada va existir? Clar, amb aquesta excusa és una mica de coses que passen... Ai, no sé.
2: On anem a parar?
1: On anem a parar? Sí. Aviam, hi ha imatges interessants. Una mica jo vaig pensar en Luis Buñuel, perquè hi ha un moment que uns personatges, tipus, sembla que vagin, no sap si és una sotana o si són més asiàtics, juguen una mica de mini partit de futbol amb una mà tallada. Hi ha un cau del cel, una impressora, que és també una fotocopiadora. Hi ha pintura, perquè és un taller de pintura. Pots veure imatges com de... Jo almenys el que em vaig imaginar, una mena de colonitzadors, potser espanyols, perquè sembla que portin aquella mena de barret com de ferro que portava el Quijote. Sí, sí. Veus també com uns asiàtics. Però vam sortir tots una mica dient... No sé què ens volien explicar aquesta gent. Però què passa? Quan és companyia internacional, aplaudim més, evidentment. Manel, no quedéssim com uns pagesos, aplaudeix Manel perquè això. I llavors, però no sé...
0: Bueno, escolta, jo què sé, que faci... Que la gent hi vagi.
1: Sala gran, que està plena o quasi plena, perquè forma part de l'abonament del Teatre Nacional, és l'últim espectacle de la sala gran del TNC, a més de l'era Portacelli, abans del grec, perquè després ja... I estarà 2 setmanes a la sala gran i està quasi exaurit.
0: Quan sabrem el...
1: Mira, l'altre dia m'ho va dir una molt bona font...
0: del concurs per triar nova direcció del Teatre Nacional de Catalunya...
1: Una molt bona font, que jo tinc fonts a tot arreu, i talps...
0: Una bona font lluminosa et va dir...
1: Exacte, em va dir que sabrem qui serà el pròxim director...
0: O directora.
1: No, director, perquè són 3 directors finalistes, 3 homos... Ho sabrem el dijous 18 de juny.
0: Per tant,
1: el dijous 18 de juny ho sabrem.
0: Bé, bé, bé.
1: I llavors, l'altre dia que parlaves dels Max... Ai... Sí, l'altre dia que parlaves dels Max.
0: L'altre dia va ser ahir.
1: L'altre dia era ahir.
0: Sí, home, que vam enxampar la Victòria Spumberg a la presentació
1: de la nova temporada
0: de la sala Beckett.
1: No, que parlant del TNC, mira, la Portacelli, sin quererlo ni beberlo, però mira molt bé que la temporada que ve tindrà dos espectacles en diversos premis Max, perquè per una banda la reposició de la tercera fuga, que va guanyar 3 Max, no? A la millor autoria teatral per la Victòria Spumberg i l'Albert Pijual, el millor actor pel Tom Vieira, que he de dir que l'altre dia me'l vaig creuar pel carrer, pel Born, i vaig dir, ep, adéu, enhorabona pel premi, va fer, ah, no sé com el maco, i el millor repartiment, que trobo que és una categoria molt justa, molt encertada, i que per un muntatge com la tercera fuga, que guanyessin el millor repartiment està molt bé. I també dins el TNC, la pròxima temporada, tindrem un espectacle que es diu Gota, del Xema Muñoz, que va guanyar el Max el millor espectacle de carrer, que és una peça de teatre visual i màgia deliciosa que vaig veure a Tàrrega, que és molt bonica i que estarà també al TNC.

0: Bueno, doncs, ja es... ahir amb Pepe Zapata, quants espectacles va comprar? Tenia entrades per com...
1: Calendari ple.
0: No sé si una quinzena o 20 espectacles.
2: Jo, mira, n'hi ha un parell del grec.
0: Del grec,
2: sí, parlo del grec. Sí, sí, del grec. Jo, mira, almenys el Heli Cali de llevar-me a les 4 del matí, de la matinada, i la... L'Ofèlia's Got Talent, aquest espectacle de la Florentina Holzinger, ja el vaig veure a Berlín. Potser repeteixo, però bueno, prioritzar altres coses. Però n'hi ha alguns que els he vist.
1: Va, que amb aquests ens hi veurem, doncs.
2: Sí, sí, no, amb sí, Lidl sí. No repetiré, ja et dic jo. Ja em vaig llevar.
3: Ja vas fer l'esforç.
2: Ja vaig anar allà a Salt i ens hem despertat a quarts de 4 per ser allà a quarts de 5, que dius molt bé, però potser no calia començar tant d'hora. Però bé.
0: Doncs vinga, Oriol Puigtauler, abans del grec, suposo que ens farem per aquí, per la ràdio.
2: Sí, Sant Joan, la Revetlla...
0: Sí, segur que ens ho farem.
2: Clar, no sé, sí, sí.
0: Sí, home, sí, aquí estarem. Gràcies, Oriol.
2: A tu, a vosaltres.
0: Que acabis de passar un bon diumenge.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: A la 1:37 minuts, aquí a la cadena Ser i Ser Catalunya, i aquesta setmana ens van convidar a Muntanyola, a Osona,
2: a la
1: terra, Clàudia, un dels veïns més il·lustres d'aquelles terres, i n'hi ha uns quants de veïns a Muntanyola il·lustres.
2: Entre en Montero, d'Oques Grasses, en Peyu i en Jan dels Catarres, bueno, fem una, un bon triplet.
1: Bueno, i el quart del grup, que és... Bueno, tots aquests han vingut de fora, allà al poble, però el que és d'allà és nascut i s'hi ha criat, i és el poeta, escriptor i baixista del grup Obeses, Jaume Coll Mariner, que ha guanyat el premi de poesia més important de les lletres catalanes, que és el Carles Riba. I ens vam citar per conèixer-lo, per conèixer sobretot l'entorn tan present als seus versos, a la casa familiar, a la Masia. Quines vistes, eh? Quines vistes. Si ens hi voleu acompanyar...

0: Ara som a la galeria d'aquí a casa meu i el que veiem és, al primer pla hi ha l'església de Sant Quirze Santa Julita, a darrere es veu com la plana, més o menys enrere aquí, tota una sèrie de colzes, doncs, com sobre la plana, i al final es veuen els Pirineus, i ara avui que fa bon dia doncs es veu també el Canigó, i perquè al voltant es veu tot de cases d'aquí a Muntanyola, es veuen també totes les muntanyoles de Muntanyola, algun campot aquí que acaben de treballar, i aquí baix es veu el paller, i aquí baix també una mica d'era que hi havia, i sí, sí.
1: Tu no t'agrada que et diguin poeta de la natura, no? Però sense tot aquest verd, segurament no hi hauria la poesia, no? Sense Muntanyola.
0: Hi ha la cosa de l'etiqueta de poeta de la natura, que és una etiqueta molt, molt anglesa, molt americana, que és una etiqueta que comporta una certa militància. Com a tema, fins i tot té una certa, fins i tot una vinculació ecologista, una vinculació a això. A mi és una sèrie, una mena de poesia que m'interessa moltíssim, però que tampoc penso que estigui escrivint des d'aquest lloc. Evidentment que la meva poesia, no és que no s'entengui, però s'entén més segurament en aquest entorn, perquè és l'entorn on he escrit, i és l'entorn, diguem-ne, que en el fons fa de taló de fons dels poemes. Però els meus poemes no són un poema sobre, no sé, sobre Sant Sebastià, que es veu d'aquí, no és un poema sobre el Canigó, no és un poema sobre l'església de Sant Quirze Santa Julita, no és un poema sobre aquest lloc, sinó que aquest lloc és el marc en el qual els poemes es desenvolupen, i el marc en el qual el meu pensament sobre les coses del món també pot emergir d'una manera més natural i que més, per dir-ho així, més sincera.
1: El cirerer, no? Jo em preguntava on tindrà el cirerer, i si tindrà encara l'escala allà arremblada al tronc.
0: Sí, bueno, la setmana passada vam collir les cires d'aquest any, i deu haver-hi l'escala de la setmana passada, no pas de fa dos o tres anys, que és l'escala del poema que cobra el llibre. Sí, sí, després, si voleu, és aquí, al costat dels gossos.
2: També podem saludar els gossos, ara que ho dius.
0: Saludar els gossos, sí, sí.
2: Aquests també surten els poemes.
0: Sí, ja en cito, que l'heu vist aquí, que és el gos d'un dels poemes del final. També hi ha en Xot, que és el gos, diguem-ne, com a entitat que apareix, que és, diguem-ne, és, per dir-ho malament, el meu gos. Que és aquest muntanya del Pirineu que heu vist aparcant. Sí, sí, hi ha tot de coses que van apareguent, i el cirerer és això, aquí baix, vull dir que hi anem després. És el poema que obre el llibre i que fa una mica de pòrtic d'alguns dels temes principals. El lloc, com a punt de partida d'un pensament, d'una manera de viure, d'una manera de mirar el món, si volem. I llavors també una idea que a mi m'interessa molt, com veiem les coses i què són les coses. Aquesta diferència entre com nosaltres entenem el món i com el món, de fet, és. I, si vol, això, llegeixo el poema que es diu Baixar a collir cireres, que és el que això cobra el llibre, diu. Encara hi ha l'escala entre les branques, que mira cap al cel, no sé per què. Mon pare va deixar-li fa molts mesos, quan era estiu, i ahir va glaçar. Vam collir més cireres en un dia de les que havíem collit mai. Havia fet prou calor perquè cresquessin bé, i la mica de fred justa perquè les vespes no hi vinguessin a fer mal. Semblaven fetes per donar. N'hi havia uns 5 cistells. I el diumenge següent, crec que no en vam collir ni una dotzena. Després hi vam tornar cada setmana, enduts per un desig que se'ns feia esma. Però res, massa cireres, ara ho veig. La glòria d'un matí que se'ns feia agra. Avui hem anat a baix, no sé per què, i encara hi ha l'escala entre les branques, que mira amunt, potser una mica torta. Voldria que volgués dir alguna cosa.
1: A mi el que m'ha agradat de la teva poesia o d'aquest llibre, com les fulles, és com, com ho diria, com aconsegueixes aturar el temps i et poses, o el lector, o jo com a lector em poso en modo contemplació. A mi m'ha donat una pau.
0: No és tan buscar aquest estat, diguem-ne, de pau espiritual. No és això, però sí que hi ha la idea de com els divers, les maneres diferents de percebre el temps xoquen entre elles també. Hi ha el temps, diguem-ne, de les persones, que és un temps lineal, que és que neixes fins que mors, però llavors hi ha el temps de les estacions, que és un temps que és absolutament circular, i tot això va creant unes capes de comprensió del temps. I llavors hi ha la cosa que la literatura, els poemes, el que fa és això que deies tu, és fer una mica de pas enrere en aquest moment concret, que un cop ha passat ja no hi pots tornar. Fer el gest d'intentar-lo reviure.
1: A veure, guanyador del Carles Ribas de poesia, que són palabras mayores, diries que tens el rècord mundial de brevetat en un discurs?
0: Pot ser, no ho sé, no.
1: Vas dir?
0: Gràcies i res, saludar mons pares, a mes germanes, i a la Cati i en Pere, i res, som-hi. Perquè bé, hi ha la cosa, és a dir, hi ha la cosa que els discursos s'han de saber fer i s'han de voler fer, per dir-ho així. En Carles Rabassa és una persona que sap fer els discursos, sap per
1: guanyador del Premi Sant Jordi, en Prometeu.
0: Sí, sí. I ell mateix, diguem-ne, té un discurs polític construït de cara en fora que és molt potent i que el sap transmetre aquesta potència i sap que agafi sentit. Jo, evidentment, vaig pensar, ostres, potser pots dir alguna cosa. Però, afigurant-me en aquell moment, no sabia veure res que funcionés. I vaig dir, millor fer això i no molestar gaire. Vull dir...
2: No volies anar a fer una xapa, no... que ningú t'havia demanat, que algú s'ho prenen així.
1: Però espera, què t'hagués agradat dir?
0: Les reivindicacions d'en Carles Rabassa me les faig absolutament meves. A favor d'una politització institucional del català que no s'està fent, a favor de...
2: Que va incomodar a molts dels qui hi havia allà al públic, de polítics.
0: A favor d'això, de la llengua i de la cultura catalanes com a pròpies d'un lloc que és Catalunya, que és una cosa molt senzilla, però que molts cops no sembla tan evident.
2: Que aquí vas dir, clar, en Pere, però ara et faltaria en Martí.
0: Ara no? faltaria en Martí,
2: ara
0: sí.
2: Ara estic pare per segona vegada.
0: Sí, de fa un meset.
2: Sí. Que en ell també li hauràs de llegir algun poema, no?
0: Sí, ja surt una mica en un poema, de... Hi ha una segona part del llibre que és com més íntima, que està dedicada a això, a la Cati i en Pere, que és la meva parella i el meu fill, i llavors acaba abans d'un poema d'aniversari, que és una ximpleria que em va fer gràcia d'incloure el llibre, n'hi ha un que es diu Hi ha una casa, que és aquest moment de... Hi ha alguna cosa més que vol sortir al món, i això.
1: La Maria del Mar Bonet ens deia l'altre dia que amb ella la poesia l'ajuda a viure. A tu la poesia et fa servei, i en quin sentit et fa servei?
0: Suposo que una manera de dir-ho és així, em serveix per viure, perquè em serveix per encarar la meva vida cap a unes coses, per tenir un objectiu de cada dia. M'agrada fer això, per tant ho faig, però també per pensar. Em serveix per pensar i perquè llegint altra gent doncs m'ajudin a pensar en mi.
1: Doncs podem anar al lloc on escrius poesia?
0: Val,
1: sí?
0: Som-hi.
1: Ens desplacem uns metres.
0: Sí, sí.
1: En aquesta casa... com fet a pedaços.
0: Tota casa de pagès és feta a pedaços, de fet. Les cases de pagès tenen això, que tenen tot de dates, a llocs, i dius, val, aquesta part es va fer aquest any, aquesta part es va fer aquell altre any, i aquí hi ha parts que estan marcades, segurament hi ha anteriors, de l'any 900 i pico, hi ha parts del 1400 i pico, hi ha parts de 1700 i pico, parts de 1900 i pico.
1: Sí. Doncs vinga, anem a la cel·la monacal, jo l'he batejat així.
0: Sí, al despatx.
1: Ara m'ho expliques.

0: Seguim aquí la visita a casa de Muntanyola d'en Jaume Coll Mariner, poeta i moltes coses més. Quasi un rodolí m'ha sortit.
1: Un rima sonant.
0: És molt petit.
1: Sí, és una habitació petita, que això és l'antiga habitació que aquí al costat hi ha la capella, i és l'antiga habitació on dormia el capellà quan venia aquí.
0: Doncs la pregunta és com s'hi posa un poeta, no?, escriure poesia.
1: Jo llegint, és a dir, llegint. Moltes de les idees que tinc per poemes em venen d'haver llegit coses i dir, ostres, m'hauria agradat fer això. Hi ha un baixista francès que m'agrada molt, que es diu Adrien Ferro, que un dia li sentia una entrevista que deia: jo quan improviso sé d'on ve cada nota. Sé d'on ve cada nota vol dir de ser de... estic pensant, faig aquesta frase perquè ve d'aquell solo d'allà, faig aquesta nota llarga perquè ve d'aquella cançó d'on sé on. Per tant, van quedant tot d'idees que no són idees seves, sinó que són idees apreses, però clar, quan ho fa, el que fa és una cosa nova. Clar. És un solo que és absolutament nou, que no hi ha pensat abans, que només hi està pensant quan està fent. Jo la literatura la penso d'una manera molt semblant, per dir-ho malament. Per tant, cada paraula del llibre, cada gir del llibre, sé d'on ve.
0: S'escriu millor quan se'n va la llum, sembla.
2: Això, o sigui, quan se'n va la llum, també et surten bons poemes, potser.
1: Sí, hi ha, per exemple, hi ha un poemet molt curt. Ho tens pel pomet, aquest?
0: Sí. Bueno, i per les notes del final.
1: Ah, sí,
0: que dius
1: sí.
0: Que aquí en aquesta casa, que sou final de línia elèctrica,
1: sí,
0: no sé si ara sovint. També, però quan eres
1: no
0: petit,
1: tant.
0: Aquí se n'anava la llum cada vegada que tornava.
1: Sí, a més teníem la formatgeria i era un problema perquè la formatgeria volia...
0: Clar, es feia malbé, potser.
1: No s'arribava a fer malbé perquè teníem recursos
0: sí.
1: per resoldre-ho, però bé, també és la... Això que dèiem una mica abans, també que se'n vagi la llum et fa que allò que estaves fent no ho puguis fer.
0: Sí, sí.
1: Primer mires de resoldre-ho, i si no per resoldre-ho fas una altra cosa, que és, bueno, vas a buscar les quatre palmetes, les quatre llums de cas que tinguis i ja hi ets. I això, aquest poema, per exemple, ve d'un poema xinès de Han Yu, que és un poema molt llarg i té un fragment, però no parlava de la llum que se'n va, sinó ell parlava de cada nit, no?, com ell es recull a llegir i estudiar a la llum d'una espelma. I em funciona per explicar aquest moment de vida. I per compartir-lo també, perquè és, no sé, és una cosa que fa gràcia. També també hi ha una actitud que és molt literària també, des de l'actitud aquesta de oh, per fi puc retirar-me a llegir, que és també és una
0: tu t'agradaria això?
1: I això a mi m'agradaria no haver de fer coses per poder llegir amb calma tothom.
0: Això és el que vols ser de gran?
1: I de gran vull ser una persona que no ha de fer coses perquè pot llegir. Vull dir, que pot llegir perquè no ha de fer coses. Sí, això seria òptim. Això cadascú, la gent que li ha de molt cuinar, li diria no haver de fer coses per cuinar, no? Doncs
0: sí,
1: el
0: sí.
1: Mateix, a mi m'agrada no haver de fer coses per poder llegir amb calma i dir, val, i pensar allò que estic llegint, i si convé escriure alguna cosa...
0: De moment no toca, no es pot.
1: No,
0: tens
1: no,
0: la mainada petita,
1: sí.
0: S'ha de pujar a la casa,
1: sí.
0: I tens el grup, Obeses.
1: Sí, el grup, sí.
0: Ens traslladem una mica d'escenari per parlar d'Obeses i dels VIPs que teniu aquí a Muntanyola, tu, els teus veïns.
1: Sí.
0: Podríem anar al cirerer, no?, que ho tenim pendent.
1: Podríem anar al cirerer, si voleu, sí.
3: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi acostumo.

0: Muntanyola, veïns il·lustres, a veure.
1: Home, aviam, és que la llista és llarga, eh?
0: Josep Montero,
1: de Toques Grasses.
0: Toques Grasses.
1: Peyu.
0: Humorista, comunicador, Peyu. Fa formatges, també?
1: També fa formatges, també té molta cabra.
0: I, no et deixis, em sembla, en Jan dels Catarres. També ha vingut últimament a viure. Jaume Coll Mariner, doncs què té aquest lloc?
2: Aviam, és un lloc que és... climàticament és millor que no pas a baix a la plana. Vull dir que és això que deia, que aquí sempre estem a 4-5 graus per sota del que s'estan, com el que estan a Vic, per exemple. És un lloc que és tranquil. Sembla tens natura a la vista, tens escola...
1: Us dona per organitzar festival, aquí a Muntanyola, amb tant artista.
2: De fet, fa un parell d'anys que s'organitza un festival, que no recordo com se diu, però que s'organitza un festival, però que no un festival molt, molt petitó, que hi ha tocat la Mar Pujol i que fan coses d'aquestes. I de fet, en Peyu va intentar muntar un festival fa un parell d'anys, allà on té les cabres. Però si no, ja podríem fer feina, passa que... En el fons, clar, és que el pensament de poble que es té de Muntanyola és molt diferent del pensament de poble que vas tenir de Tona, Tardell, qualsevol poble.
0: Per què? En quin sentit?
2: No hi ha un lloc on trobar-se, per dir-ho així. Bé, a la piscina a l'estiu, si vols, però no hi ha un...
1: No, un nucli, no? O una plaça.
2: No hi ha un nucli, no hi ha un àgora, no hi ha res d'això. Mm. Per tant, no vas pel carrer i hi trobes gent, sinó que simplement tu ets a casa teu.
0: Clar.
2: I quan te'n vas, agafes el cotxe per anar a un altre lloc.
0: Obeses. Per què ens crida tant l'atenció que el baixista d'Obeses sigui poeta i hagi estudiat filosofia i si... Saps?
2: L'Arnau també va estudiar filosofia, l'Arnau Tordera. I no ho sé, són coses que passen, tampoc està pensat, clar, aviam, sí que és veritat que l'Arnau ha fet tota la feina amb la música, l'Arnau Bordó també va estudiar sonologia i també ha estat tota la seva feina com relacionada amb el mateix camp de la música, però en Maiol, per exemple, treballa amb treballs forestals. Clar, és una cosa menys pública i que, diguem-ne, crida menys l'atenció, però que també se n'ha de saber.
0: Home, i tant, sí, sí. No tothom és vàlid. A veure, el Virolai.

0: Aquesta versió que heu fet del Virolai en l'últim disc, que fins i tot li llegia una entrevista a l'Arnau Tordera, que un monjo de Montserrat us va felicitar, que l'ha integrat a la playlist. No sí. sé si l'enxufaran al papa quan visiti Montserrat.
1: No,
0: t'imagines?
1: Estaria
0: que
1: bé,
0: soni
1: no...
0: el Virolai Heavy d'Obeses.
1: No ho crec, no ho crec, perquè allà la tradició de música de Montserrat és prou pròpia com perquè requereixin d'algú de fora perquè els vingui d'això.
0: Però com se us va córrer?
1: Sí, no, l'Arnau feia temps que hi batallava amb poder versionar aquest himne, que és un himne de certa manera de ser català, per dir-ho així, per tant...
0: Coi, Verdaguer.
1: Sí, hi ha Verdaguer darrere, per tant també hi ha tot aquest vincle amb la feina que vam fer amb Verdaguer, i la peça, en el fons, si t'hi acostes, és una peça que està molt ben fet. Vull dir, realment, musicalment, és una... Està molt ben feta, ja. Per anar més enllà. Però és això, és un himne que, en el fons, tu te'n vas a una festa major i a les 5 del matí, quan no hi ha res més, et pots trobar tot de gent cantant el Virolai. És una cosa que realment passa amb molt poques peces més, per tant, és un, diguem-ne, és un himne oficiós d'això, de certa manera, de fer comunitat i amb Obeses, diguem-ne, volem participar d'això i sempre hem volgut participar d'aquesta cosa, que sempre hem reivindicat una certa manera de ser català, de manera autocentrada, de manera desacomplexada, per tant, això casa amb la manera de ser d'Obeses i ja havíem fet també la versió de Rosó, per tant, diguem-ne, també és aquesta, segueix aquesta línia de repensar l'imaginari musical del país.
0: Doncs ha estat una visita molt xula, aquesta muntanyola amb els ocellets de fons que ens han fet la banda sonora, no? I això són què?
1: Merles.
0: Merles? Sí,
2: merles,
0: jo és que...
2: Merles i pardalots.
0: Jo t'hagués dit pardals, sí, pardals també, no?
1: Hi ha pardals, pardals,
0: no?
1: Hi ha un fotimer i sí. També hi ha merles, ara que sí.
0: Acabem amb un altre dels teus poemes. Jaume Coll Mariner, sí. Últim premi Carles Riba.
1: Val, en llegiré un... Bé, que a mi fa gràcia, que és una mica palentès perquè té un títol en llatí, que és partès de Sant Agustí d'Hipona, les Confessions, i el títol és un fragmentet seu, que diu Transivoitis tambim meam, que és anar més enllà d'aquesta força vital meva, no? Al fons és anar més enllà de mi mateix. I diu, em vaig girar les coses i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I les coses i la terra amb tots els arbres em van dir, no, no és aquí. I em vaig girar el cel i les estrelles i vaig dir, és aquí? És aquí amb vosaltres? I el cel i els ocells i les estrelles em van dir, no, no és aquí, no és amb nosaltres. I em vaig girar després cap al mar i els seus abismes i vaig dir, és aquí? És amb vosaltres? I el mar i els seus abismes em van dir, no, no és aquí. Llavors em vaig girar cap a un pou molt fosc i fondo, que em van dir que no acabava, i vaig dir, és aquí? És això el que busco? I una veu que era mig meva em va dir, no, no és aquí. No sabem què busques. Nosaltres som aquí i estem bé. I tu ets aquí amb nosaltres. No sabem què busques. No ho sé. Tampoc sabria dir-ho.
0: Doncs gràcies per ser aquí. O deixar-nos ser aquí avui, Jaume.
1: No, vosaltres per venir, que és una feinada també venir cap aquí.
0: Sí, sí. Però ha valgut la pena, jo crec. Ni que sigui conèixer aquest pam de territori. Un altre dels milers d'oasis i paradisos que tenim a Catalunya.
1: Sí, no, en el fons tot pot ser un paradís, eh? Vull dir, perquè pensem d'aquesta manera, però segur que hi ha per algú un pam de... Per dir-ho al tòpic, un pam de l'Hospitalet segur que és el seu paradís.
0: Segur.
1: Per tant,
0: i tant.
1: Endavant amb tot.
0: Gràcies, Jaume.

0: Tot és comèdia. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Una noche sin luna, dirigida per Sergio Pérez Mencheta, escrita i protagonitzada per Juan Diego Botto, es va estrenar el 2020. Botto es podria passar tota la vida representant-la i omplint teatres. En principi, el comiat havia de ser al Teatro San Martín de Buenos Aires, on, per cert, es van conèixer els seus pares, els també actors Cristina Rota i Diego Botto, segrestat i assassinat durant la dictadura militar argentina al 77. I va actuar el 2023, però no es va acomiadar d'aquesta obra sobre Lorca. Tornarà a Madrid i tornarà a Barcelona, aquesta vegada al Tívoli, a partir del 2 de juliol. A la seva anterior visita va esgotar totes les entrades del TNC abans d'estrenar. Juan Diego Botto es posa en la pell de Federico García Lorca per acostar-nos als aspectes menys coneguts de la vida i obra del poeta. Explica el seu pas per la residència d'estudiantes, les crítiques rebudes per Yerma, la seva experiència a la barraca, la seva relació amb la premsa, els amors i la tensió dels últims anys, així com la necessitat de llibertat artística, d'expressió i de trobar la identitat sexual, i també la importància de la memòria i les arrels.
3: Però d'entre totes les noches del món, decidieron matarme en una noche sin luna.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Patum completa. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Puntiprats al control. Escolteu l'Hora 14.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Els docents ja preparen un nou calendari de mobilitzacions per aquesta setmana, un calendari que inclou una nova jornada de vaga dimarts, protestes dimecres i una manifestació diumenge vinent. Tot plegat coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i amb les proves d'accés a la universitat. Mestres i professors fan una crida a tota la classe política perquè el sistema necessita, diuen, una revisió profunda, Soledad Domínguez.
2: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Anem a pam, Sole. Comencem pel que està confirmat i decidit, que és la vaga de dimarts. Les protestes començaran a partir de les 9 per no perjudicar els estudiants que aquell dia fan la selectivitat.
2: Sí, els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, COS i CNT fa dies que van registrar aquesta convocatòria de vaga. En una reunió que van fer ahir al vespre van acordar que les protestes aquell dia no començaran fins passades les 9 del matí, just al moment en què els estudiants que s'examinen de l'ESPAU estaran començant el primer examen. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions aquest matí a SER Catalunya.
3: Seria absolutament incoherent que ara nosaltres els hi poséssim aquesta trava. Ja estan nerviosos, ja estan prou nerviosos. No, hem d'assegurar que ells puguin estar tranquils, puguin arribar a les seves seus i a partir d'aquí doncs nosaltres engeguem la protesta. No costa res respectar-los i, per tant, tota aquesta lluita la fem pel seu benefici i no pel seu perjudici.
2: Dimarts els docents estan, per tant, cridats a concentrar-se a partir de les 11 del matí a la plaça Espanya. El que passarà abans i després s'acabarà de decidir en una nova trobada dels sindicats demà mateix. També s'han de decidir les possibles estratègies per fer visible la protesta dels docents en alguns dels espais que visitarà el Papa o durant el seu desplaçament en Papa Mòbil. A més, diumenge hi han convocat una manifestació que sortirà a mig matí dels Jardinets de Gràcia i a la que demanen la implicació de tota la comunitat educativa, començant per alumnes i per famílies. Laura Gené, de la CGT.
4: Una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
2: A més, des de la coordinadora d'assemblea s'estan animant els grups organitzats a cada centre i a cada territori perquè es reuneixin abans del 20 de juny, en què està prevista una nova assemblea general per decidir com prioritzar les demandes, si es pot mantenir la protesta durant l'estiu i, sobretot, com es fan notar a l'inici del pròxim curs escolar.
0: De moment, els sindicats donen marge al govern i no pressionen perquè convoqui el comitè de vaga. Fons sindicals expliquen a SER Catalunya que ara mateix el que necessita el col·lectiu és expressar el malestar i la indignació acumulats durant els darrers anys. També recorden, Sole, que la solució al conflicte no depèn exclusivament de l'actual executiu.
2: Cal, coincideixen diferents veus, un pacte que impliqui tots els grups polítics, les famílies, les direccions i els treballadors i que no es limiti a atendre les reivindicacions d'un col·lectiu concret, sinó a repensar l'actual sistema educatiu i a garantir condicions de treball dignes a tots els actors que cuiden els infants i els joves, des de les escoles bressol, l'escola o també el lleure. Yolanda Segura d'USTEC subratlla que l'actual sistema està en fallida i que tots els que han construït, han d'implicar-se, han de remengar-se per repensar-lo.
3: És el moment perquè l'educació no és qüestió només de qui governa, sinó que és una qüestió de país. I, per tant, aquí tots els responsables polítics que poden intervenir en, no, en fer aquests canvis tan necessaris, han de responsabilitzar-se d'aquests canvis. Perquè, al final, si tenim el sistema educatiu que tenim, ho han generat tots aquests agents polítics.
2: No són només els docents catalans, Gemma, els que estan demanant canvis a la Comunitat Valenciana. Demà, cinquena setmana de vaga indefinida, i a la Comunitat de Madrid, sindicats, docents i famílies estan preparant mobilitzacions pel setembre.
0: Encara sobre educació, segons una enquesta publicada aquesta setmana, 9 de cada 10 alumnes i 8 de cada 10 docents utilitzen la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu. Són unes dades que evidencien l'impacte creixent d'aquesta tecnologia a les aules. A poc més de 48 hores de les proves d'accés a la universitat, hem parlat amb alguns estudiants per analitzar com la IA influeix en la preparació dels exàmens, Marcos Ferrer.
5: És el cas de l'Aina, que vol estudiar Humanitats. Explica què utilitza la IA per fer esquemes, resums dels apunts i també preparar-se aquests exàmens.
6: Només utilitzo la intel·ligència artificial per crear exàmens i així puc contemplar diferents possibilitats de preguntes d'examen.
5: En Víctor i en Biel també diuen que aquestes eines els serveixen per resoldre dubtes.
7: Coses que potser no entenem a la primera i necessitem d'una ajuda extra, com pot ser la IA, moltes vegades.
8: El que més m'està ajudant és en guiar-me en com fer exercicis en els quals m'he quedat encallat. o directament no sé per on començar.
5: I pel que fa a l'Helena, que vol fer psicologia, assegura que la IA l'ajuda al llarg del curs.
9: Si no saps fer alguna activitat, jo crec que t'ajuda molt a no quedar-te bloquejat quan estàs estudiant sol.
5: Entre els recursos més utilitzats trobem ChatGPT, Gemini i Claude.
0: És cert que fer servir la intel·ligència artificial per preparar els exàmens pot agilitzar l'estudi i estalviar hores de feina. Amb tot, els experts alerten que aquestes eines poden afectar el procés cognitiu dels estudiants i fer-los cada vegada més dependents de la intel·ligència artificial.
10: El que la recerca ens comença a mostrar és que com més tasques de pensament es deleguen a la IA, menys exerciten les capacitats cognitives que precisament, no, la selectivitat posa a prova, o totes aquelles funcions executives, no, que també com a estudiants posen en valor, no, un aprenentatge profund i no tan superficial.
0: És Laia Lluch, experta en educació i intel·ligència artificial, en declaracions a Ser Catalunya. Pel que fa al viatge del Papa a Catalunya, a l'hora 14 ens hem preguntat qui organitza aquestes visites i qui decideix l'agenda i les trobades del Pontífex.
1: L'entrevista del cap de setmana.
0: Vicenç Lozano, periodista i vaticanista, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Qui prepara els viatges del Papa? El teu últim llibre, Lleó 14, ombres sota la cúpula, menciones el mexicà Jairo Salas Castañeda.
11: Sí, Jairo Salas Castañeda és el responsable dels viatges del pontífex actual. Va ser nomenat en un punt, doncs, el papa doncs, va assumir el pontificat. Qui els organitza? Els organitza fonamentalment ell, vull dir, té, doncs, hi ha un departament doncs, al Vaticà que s'ha dedicat a això. Els viatges, evidentment, qui els proposa? Doncs es proposa, fonamentalment es proposa la conferència episcopal del país que pretén doncs, que hi hagi una visita del pontífex, o també el propi pontífex té interès, diguéssim, en una zona determinada, com va ser el viatge a l'Àfrica, i recent, i per tant, doncs, a partir del seu desig, doncs, s'organitzen doncs, aquests viatges i aquestes trobades doncs, pastorals i interessants en tots els aspectes. No?
0: Quins criteris es tenen en compte a l'hora de planificar-los, aquests viatges?
11: Bé, els criteris fonamentalment són considerar les propostes que arriben des dels propis països que pretenen doncs, que hi viatgi el Papa, propostes que fa la conferència episcopal habitualment del país, després també les autoritats civils, òbviament, i a partir d'aquí doncs, es construeix doncs, un esborrany d'agenda que es va negociant entre... doncs, entre el departament organitzador dels viatges del Papa al Vaticà, les autoritats d'aquell país i també doncs, la conferència episcopal. Evidentment, vull dir, hi ha criteris, òbviament, de seguretat, mm-hmm. vull dir, que fan doncs, que realment doncs, aquests viatges s'hagin de planificar amb molt de temps, normalment amb gairebé 6 mesos d'antelació. Després es va perfilant a poc l'agenda. Evidentment, hi ha el Departament de Seguretat que intervé i l'aspecte de la seguretat és molt i molt important. En el cas del viatge doncs, a Catalunya en concret i el viatge en general doncs, a tot l'estat espanyol, hi ha hagut doncs, diverses trobades, evidentment, d'aquest Departament de Seguretat doncs, amb la policia, en el cas de Catalunya amb Mossos d'Esquadra, amb tot el que són, doncs, diguéssim, que té a veure doncs, amb la seguretat del pontífex. Aquí, doncs, en el cas de Catalunya, doncs, intervé doncs, des de Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, tothom, no? I es fa d'aquests recorreguts diverses vegades, es planifica molt i molt minuciosament tots els moviments perquè no hi hagi imprevistos.
0: I què hem d'esperar de la visita del Papa a Catalunya?
11: Té una visió absolutament doncs, social amb la visita a la presó de Can Brians, la visita a la parròquia de Sant Agustí per veure l'acollida que es fa doncs, a la gent més desfavorida i la visita doncs, al monestir de Montserrat, símbol, diguéssim, de la cultura i de la nació catalana i de l'espiritualitat doncs, de Catalunya.
0: Vicenç Lozano, periodista i vaticanista, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
11: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Nou minuts i seran 2:15 de la tarda. En la visita del Papa a Catalunya, l'acte més destacat és el de dimecres a la Sagrada Família, on el pontífex va enairar la Torre de Jesús. El temple, la construcció de la façana de la Glòria, continua sent el gran interrogant. Gaudí la va incloure en el seu projecte original, però fer-la realitat obligarà a reubicar dues illes senceres de cases i centenars de veïns. Es tracta d'una qüestió que fa anys que s'allarga i que, malgrat que els responsables del temple asseguren que és a prop de trobar una solució, Soler continua generant incertesa entre els veïns afectats.
2: La construcció de la façana de la Glòria és una incògnita oberta des de fa gairebé 50 anys, des que el Pla General Metropolità de 1976 va incorporar l'afectació d'aquestes dues illes situades davant del temple, on està previst obrir una avinguda de 60 metres d'amplada. Al llarg dels anys, diversos alcaldes, Trias, Colau, també Collboni, han intentat desencallar aquest conflicte urbanístic. L'últim, Jaume Collboni, va assegurar que resoldria el conflicte aquest mateix mandat.
12: La prioritat ha de ser donar certesa a les famílies que viuen a la seva família i alhora, i per aquest ordre, doncs permetre que la façana de la Glòria especialment tingui definitivament una solució que culmini una obra tan important per a la nostra ciutat com és el Temple de la Sagrada Família.
2: Això deia l'alcalde al ple municipal de l'abril de l'any 2025. Mesos i mesos de negociació després, la situació continua pràcticament encallada. Els responsables de la Sagrada Família mantenen la voluntat de culminar la façana de la Glòria, mentre els veïns continuen vivint amb incertesa. Malgrat tot, uns i altres confien que la situació es resoldrà després de la visita del Papa.
0: De la crònica política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha negat cap mena de contacte per part del Partit Popular per una moció de censura contra Pedro Sánchez. En una entrevista avui a La Vanguardia, Turull ha carregat contra els de Núñez Feijóo.
2: El secretari general de Junts ha assegurat que el partit no ha mantingut cap mena de contacte amb el Partit Popular. També ha afirmat que si els populars volen abordar qualsevol qüestió amb ells, han de demanar una reunió i no parlar directament amb els mitjans de comunicació. Davant la situació dels últims dies, Turull tirava de la ironia.
13: Qui ha anat canviant de plantejament, ara sí, ara no, ara potser ara d'aquesta manera, ara de l'altra, és el PP. Escolta, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. I ja ho saben, quin és el sistema de funcionament de Junts.
2: Pel que fa a Pedro Sánchez, el secretari general de Junts l'ha acusat d'alimentar l'ultradreta i l'ha tornat a demanar que convoqui eleccions.
0: Més coses. Els 5 passatgers catalans de l'Ondius han tornat a donar negatiu d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta mèdica ahir a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, Marcos.
5: Tal com estableixen els protocols de vigilància, els 5 catalans continuaran en aïllament domiciliari i hauran de seguir les mesures de seguretat recomanades durant el període previst. Continuaran aïllats durant 14 dies fins a completar els 42 que fixa el protocol. Tot i això, de manera excepcional podran sortir al carrer sempre amb mascareta i respectant les mesures de prevenció i protecció establertes. El protocol també preveu 2 controls diaris de temperatura i l'obligació de comunicar immediatament qualsevol símptoma compatible amb la malaltia.
0: I un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals eren motoristes.
5: La víctima era un home de 49 anys, veí de Martorell, que va morir arran d'una col·lisió lateral entre una moto i un cotxe. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident ahir cap a les 9 del vespre. Les causes de l'accident encara s'estan investigant.
0: Publicitat i farem la cultura, els esports i el temps.
1: Ser Catalunya, Barcelona. La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
14: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
1: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona,

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Cinc minuts i seran dos quarts de tres de la tarda.

0: És la cantant nord-americana Olivia Rodrigo que ha estat aquesta nit la gran sorpresa del Primavera Sound, que tancarà avui després de reunir 287.000 espectadors. Són 6.000 menys que l'edició passada, ja que aquesta edició ha passat per aigua, especialment dijous, quan va obligar a cancel·lar actuacions d'alguns caps de cartell com Bad Gyal. Mentrestant, en un canvi total de registre, al Gran Teatre del Liceu a Barcelona, aquesta setmana s'ha estrenat una nova versió de Les Noces de Fígaro, una producció, aquesta vegada, de Marta Pazos, que ha vist l'Amparo Pérez.
1: Fins a 43 metres tenia l'habitació que Fígaro compartiria amb la seva futura dona. De metres, en té una mica menys, uns 15, l'escenari del Liceu, on des d'aquest divendres i fins al 21 de juny es representa Le Nozze di Fígaro. Aquest clàssic de Mozart narra un dia de bogeria al Palau del Conde de Almaviva. La història es converteix en un univers pop, irònic i exuberant amb el segell inconfusible de Marta Pazos. El mestre italià Giovanni Antonini dirigirà un total de 14 funcions i amb un repartiment encapçalat per Luca Pisaroni i Sara Blanc com Susana i Fígaro.

Avui, que a Berga s'acomiadaran de la Patum amb la Patum completa que tornarà a omplir la plaça Sant Pere a partir de 9:45. Veurem si amb la Patum passa... En principi no ha de passar com amb el Primavera Sound de dijous, que ja es van mullar. En principi avui no ha de ser així, però de seguida ens ho explica la Núria Seró. Abans, anem amb els esports.

0: Els esports que passen per l'Europa, i és que es juga aquesta tarda una plaça per la final del play-off d'ascens a segona divisió. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs a l'Europa, que juga avui a partir d'un quart de cinc d'aquí a una estona, a Balaídos. Ho fa contra el Celta Fortuna, el filial del conjunt gallec, buscant una plaça per la final del play-off d'ascens a segona divisió. El partit d'anada 1-1 és el resultat que van fer aquests dos equips la setmana passada. Per tant, l'Europa avui, com que per factor classificació el Celta va quedar per sobre, només li val guanyar al final de la pròrroga. Si hi ha empat, l'equip que es classificaria són el conjunt gallec. Per tant, l'Europa que ha de guanyar sí o sí per poder estar a la final del play-off, on ja hi ha, per exemple, el Sabadell. També en bàsquet, el Barça va classificar-se ahir, jugarà contra el Tenerife les semifinals pel títol de Lliga, unes semifinals on el Real Madrid no hi serà després de perdre contra el Tenerife.
0: Doncs ara sí, moment perquè la Núria Saró ens expliqui si... quin temps farà avui a Berga i a la resta de Catalunya. Núria, què hem d'esperar per aquesta tarda i per la resta de setmana?
2: Hola, molt bona tarda. La jornada seguirà força tranquil·la, tret del Pirineu on es podrà escapar algun ruixat molt local. I demà comencem una nova setmana amb temperatures una mica més altes, un matí tranquil i una tarda amb ruixats al Pirineu i també prepirineu. Demà dilluns començarà a entrar el mestral, dimarts seguirà el mestral i també afegirem la tramuntana. Dimarts, de fet, esperem ruixats a l'interior i serà més difícil que arribin a la costa. Dimecres continuarem amb vent fort i també dijous la tramuntana seguirà present. El mestral ja anirà perdent intensitat. I el que dèiem amb les temperatures, demà dilluns pugen, però dimarts baixaran, es normalitzaran per tornar a pujar de cara a dijous.
0: Gràcies, Núria, n'estarem pendents. Arribem ara a 2:45 de la tarda, demà a la mateixa hora, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda i una bona setmana.

0: siete maravillas mundiales. Monumentos históricos al fútbol ocurridos durante la disputa de un mundial. En el número 7... La volea de Pavard ante Argentina en el Mundial de Rusia 2018. ¡Glorious! ¡Qué maravilla nos deparará este Mundial! Sea cual sea, te lo contará el mejor equipo de la radio deportiva. Una maravilla más. A partir del 11 de junio, todo el Mundial de Fútbol en Carrusel Mundial. En la SER, vibramos contigo.
1: Ser Catalunya Barcelona. La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
2: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
1: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.